0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: After.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
1: Reconec que penso en mi més del que jo voldria, però els matins en el lloguer i perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: nave. Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't un segon.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal?
4: Home,
3: què en diries?
4: Mira, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador que fa els cels. Potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. Uh-huh. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte ovni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica. S'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà, que es deia Kenneth Arnold, va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, em deien.
5: Però, què has dit que era, aquest senyor? Què has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot
4: civil.
5: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure?
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. I tant, un granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: El mateix, sí, els mateixos. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Va dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció... diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però és clar. Això, vulguis o no, ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat, dient, era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte.
5: S'acostava molt més a la realitat.
4: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... haurien de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí,
5: no volem fer enfadar
4: a
5: ningú.
4: No,
5: intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions... sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Va haver-hi feina, es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
5: Es van eren analitzar... oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: 12.000, eh?
4: Sí. Mira, 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
5: Segur que sí, i no només
4: sí,
5: el whisky,
4: sí,
5: segur.
4: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un, eh?
4: No t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí. Que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira... pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament a més a més s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és per exemple el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts. Vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales. Vale? Van disparar doncs, unes bengales.
5: El mateix govern. Cars,
4: sí, i les feien volar, suposo que fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres diuen doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí.
5: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004. Te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular... Uh-huh. Que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats.
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
5: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós, però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si et fotessis un mapa n'hi ha a tot el món, eh? Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no
4: els altres...
5: ho tenia controlat,
4: sí. Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Mm-hmm. Mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, eh? A Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
5: No hi són. Fixa't que no els agrada tant, potser, d'allà. Eh?
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja en parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant. De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral de

0: demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals, molt petitonets, amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard, i aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
1: O sigui que el que ens, l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
0: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu,
1: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre.
0: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, el Mars Attacks,
1: Que de fet deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
2: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. I home, imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
1: com,
2: i la tens al davant i has de quedar bé, més ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
1: A veure,
2: la gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem, això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com, no sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
1: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí encara.
2: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, però que són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. Nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers.
1: Clar.
2: Que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
1: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt,
2: sí.
1: I molt a poc, no?
2: Home,
0: Home, sí.
2: Evidentment.

0: perquè segur que ens entenen, eh?
1: M'entiendes?
2: És bàsic, és bàsic.
0: Sí, sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
2: piràmides, moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
0: Coses
2: suma
0: antigues.
2: I... Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua...
0: Això.
2: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
0: Tot això ho ha fet ET.
2: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat. Però,
0: hi ha gent que especula, és perquè... Vols dir, no?
2: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? Com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això... Tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
0: Clar.
2: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenien un bon sistema hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
0: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. etc. No?
2: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a amuntegar pedres. Em costa. No.
0: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi?
1: Home.
0: Que sí que hi ha diversos projectes i...
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
0: sí,
1: divulgador, astrofísic, brutal.
0: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec
1: tant,
0: que està bé, és de justícia dir-ho.
1: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure
0: què passa, no?
1: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
0: És molt difícil, eh? Jo crec
1: sí.
0: No, complicat.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament
1: sí.
0: són unes antenes...
1: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet, Júpiter emet ràdio, els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, que
0: té passió. Sí, malauradament.
1: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
0: Un apunt una mica friki. Sí. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar.
1: És brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar, que també sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyal amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal WOW. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar WOW.
0: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
1: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
0: havia de ser propera.
1: Sí, havia de ser bastant propera. O
0: sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
1: no,
0: de la
1: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal.
0: I aquí
1: entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
0: Quasi res, eh?
1: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
0: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
1: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
0: Està clar.
1: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
0: No
1: potser
0: tots.
1: Es tanquen i no ho diuen.
0: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
1: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
0: Vale. I què sortia?
1: No, esclar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però esclar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
0: És a dir, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
1: Ah, exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta missió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant, vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta missió ara té 100... Si va ser el 1906...
0: 119
1: anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en
0: la
1: nostra
0: galàxia. La distància còsmica és molt poquet.
1: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
0: En qualsevol cas, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
1: Ah, exacte. Aquí hi ha el bo.
0: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un superclàssic, el 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'àrea 51 amb el mític moment de Roswell, això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'àrea 51, que sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
0: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'àlien de Roswell dins de l'àrea 51, que es veia, bueno, es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
0: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, el Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, amb aquest tema.
2: Sí, sí. I per tancar el tema de l'àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
1: De dibuixos, d'esquemes. Sí, sí, sí.
0: Esquemes,
2: senyors Molal i Cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
0: Del xèrif.
2: He vist això, i deien, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sapigut trobar-hi res.
0: Res,
2: que relacioni amb l'àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els
0: interessa. Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje corbata negra, amb unes ulleres de sol.
0: Sempre són en terra morts,
2: sí, sí,
0: o què
2: que es presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
0: Letizia, des d'aquí una abraçada,
2: per cert,
0: si ens escoltes...
2: Sí, sí, sí, tot el
1: respecte. Sí, tot el respecte.
2: Ja tot el respecte infinit cap a Letizia.
1: S'ha
2: fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X aquest concepte d'homes de negre, però és més antic, però torna a ser el mateix una mica com el es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Doncs si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a això, em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'elit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
0: Sí. Poc pràctic, diguem.
2: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, no sé, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
0: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a cert comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
1: Mira...
0: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
1: Sí.
0: Però, per exemple, hi ha, i a més a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
1: mira,
0: perquè em sembla que alguna cosa
1: sí.
0: Hi ha.
1: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
0: Uh-huh.
1: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
0: que
1: algú
0: les trobi. És el primer objecte humà, no?, que surt del sistema solar. Això té molt de mèrit.
1: Exacte. El 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar. Pràcticament un dia llum. Això és molt.
0: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
1: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
0: Uh-huh.
1: Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
0: No sabia que era d'or.
1: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
0: Quin gasto, això.
1: Sí, són dues grosses. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
0: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
1: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap. No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
0: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
1: jeroglífic,
0: un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
1: Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que senyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes, el català evidentment no hi és. No fos llàstima. No fos cas. També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
0: Per exemple, això, per una diguem, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, no? Clar, no ho sabem.
1: Sí, sí, exacte, és molt raro. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
0: Està clar.
1: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
0: Segur.
1: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
0: Sí, sí.
1: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, el so i prou.
0: Clar,
1: no hi ha
0: tot,
1: cap
0: això, tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir
1: Estan fets en aquest sentit. No? Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
0: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
1: Ho ets, perquè...
0: Ho ets, en formes part? Ets
2: bueno,
0: un dels...
2: Bueno, sí. Clar, podria.
0: Supernumerari?
1: Podria. Sí, sí.
2: Clar. O sigui... Si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot,
1: Ah, jo, és un centre de poder, tu.
2: Sí, sí, bueno una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
1: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
2: sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
0: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
2: Sí, no sé, la R3, o sigui...
0: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
2: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens, o sigui, estàs com a classe dirigent...
0: Hi ha algun dèficit aquí, sí, això també tens raó, és veritat.
2: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses, o sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
0: No hi havia
2: I sempre
0: caigut,
2: poden respirar i tot això, sí.
0: Té sentit, clar.
2: Però hi ha una que m'encanta i... Per això se li podia dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
0: Ah, home,
2: que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat
0: van arribar
2: aquest.
0: Uns... Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Sí, poses una mica
1: jo me'ls imagino rèptils amb una màscara humana.
2: Té moltes variants, O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
0: Ah,
2: que s'han transformat en humanoides.
0: Ah! No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
2: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
0: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
1: Sí. Ah, molt ruixat, tu.
2: Hosti, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
0: A veure,
1: hauria de fer anar...
0: No ho pregunto
1: gaire,
0: però...
1: La temperatura de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
2: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. Si,
1: a veure. Els...
2: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
1: La hibridació existeix.
2: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils, podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits, barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre, això és com un híbrid. Oh, va. Però en tot cas, és complicat, perquè...
0: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
2: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
0: Ah,
2: sí, si estem governats per gent amb...
0: Clar.
2: No, clar, ni moral ni planificació.
0: Clar, llavors, sí. Aquí, Donald Trump el tema estaria aquí, diguem.
2: Sí,
0: entenc.
2: Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
0: Mini punt. Està bastant després, bé, sí.
2: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura. O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
0: sí,
2: és una pregunta que...
0: Que, o sigui,
2: m'ha portat a reflexionar una mica.
0: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però escolta'm, també van contra de la humanitat.
2: Tot I porta a pensar que són uns governants.
0: Ja.
2: Sí, tot porta tot pensar en uns governants una mica lamentables, Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
0: Tens raó, això quan hi poses el focus una mica, la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem, eh?
2: O no
0: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
2: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I
0: sí, però
2: no li feien cas.
0: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que... ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu... com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. I potser algun test d'ADN galàctic. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... Misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
4: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
4: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
4: Forever Joves.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja de...

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Sant Boianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: intentem passar la gana amb una entrevista que serà molt interessant.
1: D'això no estic segur, perquè ja tenim aquí amb nosaltres a la carpa municipal de la Puríssima la Laia Bonjoc i el Sergi Porcequet, el benvinguts.
2: Bona tarda.
1: Clar, ells són els fundadors i també impulsors del projecte Boon Hunters, que amb naturalitat, sentit de l'humor i una enorme passió pels llibres han creat una comunitat que confia en les seves recomanacions pel que fan a la ràdio i també pel que fan a xarxes socials, Laura.
0: A més, aquest 2025 han estat guardonats amb el Premi Lletra gràcies al seu projecte Lecturistes, una sèrie de 10 entrevistes a llibreters i també a bibliotecaris d'arreu del territori, i a més difoneu tot el vostre contingut a través de Ràdio Sant Boi, on teniu el vostre propi programa, llibres i punt.
1: Doncs d'això i molt més volem parlar amb ells dos, els saludem aquí a la carpa municipal, benvinguts.
2: Moltes gràcies per convidar-nos, perquè clar, he passat per aquí tot el talent santboià i que compteu amb nosaltres, doncs...
0: Home, som talent literari, clar que sí.
1: Exactament, doncs volíem preguntar-vos per començar si vosaltres sou molt d'aquests dies de la Puríssima i com els viviu també.
3: Home, sí, he de dir que aquest any hem estat engripats i avui és el primer dia gairebé que hem tingut l'oportunitat de sortir a fer una volta, però sí, sí, tenim la nostra ruta, ens agrada fer tota la ruta, veure totes les parades que hi ha cada any, veure que estan a lloc, sí, si no hi són ens preocupem també.
2: Exacte, la ruta inclou sempre les parades i si veiem que falta alguna ens preocupem.
0: Teniu alguna parada fetitxe, allò que digués aquí, d'anar sí o sí?
3: Sí, la dels formatges de la plaça Preses.
2: Sí, és increïble, sí, sí. Sempre passem per davant, no sempre ens podem permetre els formatges que tenen, però...
1: Només amb l'olor, oi?
3: Sí, passes per davant i t'entra pels ulls, allò, sí, sí.
0: De vegades pots tastar alguna coseta, eh?
3: També.
0: És interessant. Va, anem pel vostre projecte, aquest Boon Hunters. Diríeu que esteu en el millor moment d'aquest projecte?
2: Millor moment, si tenim en compte seguidors i seguiment, probablement sí, perquè sempre estem en creixement, un creixement de formigueta. No se'ns viralitza mai res, perquè parlar de llibres doncs, no és allò que aconsegueixis uns grans resultats, però des del principi hem anat creixent, el que fem agrada. Estem en un moment també de molt de cansament, perquè fem moltes coses i arriba un moment que dius, hosti, potser fem massa coses. Però sí, sí, de moment seguirem endavant.
3: Jo també crec que són moltes tauletes, ho hem provat tot, perquè hem provat Instagram, TikTok, YouTube, el podcast que ha evolucionat a Ràdio Sant Boi, i ara estem una mica en fase de, crec, començar a triar, no? Allò que més, per exemple, nosaltres no sabíem que la ràdio enganxava tant, és una cosa que quan ens hi hem trobat és quan pleguem el juny, després a l'agost ja tenim el mono de voler tornar al setembre, no? I crec que estem una mica en aquesta fase, també.
1: Clar, la ràdio enganxa com a persona que és oient, però sobretot potser també enganxa com a persona que fa ràdio.
3: El micro.
1: Exacte, té una cosa que no el pots deixar. Què és el que més us ha sorprès de quan heu començat a fer ràdio i dir, ostres, això...
2: Doncs mira, tiro una cosa, o sigui, primer que enganxi tant, perquè nosaltres vam començar a casa nostra com tot, allà amb el nostre micro, que no sonava malament, però quan tens un micro davant i veus... Hosti, que allò és seriós, que és un programa de ràdio i després es pot córrer per totes les xarxes, però estàs fent un programa de ràdio i això enganxa molt. I el fet de portar gent, perquè nosaltres sempre entrevistem a gent o fem tertúlies amb gent important del món del llibre, doncs la gent que ha volgut venir, i clar, no és el mateix dir-los escolta, vine a casa meva que gravarem un podcast, sinó que dir-los escolta, que et convido a Ràdio Sant Boi a que parlis del teu llibre o de la teva editorial.
1: Et dona com certa entitat, no?, el fet de...
2: Sí, sí, sí, i que venen, al final venen. I, escolta, estem molt orgullosos de la gent que hem portat, eh? Sí, sí.
1: Escolta, com va néixer aquest projecte, els Boon Hunters? Anem als inicis.
3: Els inicis són pandèmics, com tants
1: com
3: projectes.
1: Com a tants projectes.
3: Com tants projectes que comences i que no saps que escalaran d'aquesta manera. De tota manera, jo crec que allò va ser la punta. En Sergi ja feia molts anys que ell a xarxes feia ressenyes i comentaris de llibres, però et trobes en pandèmia, que no pots fer gaire cosa, que tenim molts llibres a casa, molts, i teníem molt de temps per llegir, i vam començar a dir, ostres, podríem fer alguna cosa amb tot això, i llavors vam decidir obrir el compte d'Instagram, i així va començar tot, i va escalar fins al que ha estat ara.
2: Bueno, la cosa s'ha descontrolat, com dèiem, perquè al principi volia ser un compte d'Instagram, així una mica distès per parlar de llibres, però d'una manera una mica diferent del que s'estava fent, i clar, d'allà vam anar saltant d'una xarxa a l'altra, i el que dèiem al principi, al moment que estem de triar, el problema és que encara no hem triat, i tot el que hem anat fent s'ha anat acumulant i ho continuem fent, i bé, doncs així seguim.
3: Ai, mira, sí que ha sortit.
2: sortint per les pantalles, per la gent que no ho estigui veient.
1: Abans ens han preguntat, escolta, posareu vídeos nostres? Jo crec que no.
3: És que he anat veient vídeos de l'altra gent i que a mi no m'han demanat res.
1: Sí, home, sí.
0: És que impacta, no veure't aquí amb 5 metres d'altura.
2: Se'ns veu amb màniga curta i estic passant fred ja només de veure'm.
1: Doncs deies una cosa de Sergi que era interessant de dir. Nosaltres a Instagram volíem parlar de llibres d'una manera diferent al que es feia normalment. Quina és aquesta diferència que hi voleu aportar vosaltres?
2: És difícil de dir perquè, clar, es fa de tot, tothom té el seu propi estil. Hi ha molta gent, per sort, que a dia d'avui es dedica a divulgar la literatura en català i ho fa en català a xarxes, però fer servir l'humor no és tan fàcil. Nosaltres el que volíem aconseguir és que una persona que no sigui superlectora s'aturi el teu compte d'Instagram perquè veu dos animals que s'han fet una foto ensenyant un llibre però van disfressats d'alguna cosa o estan en una posició estranya i que allò els obligui a aturar-se. O sigui, s'aturen i dius, què és això? Aquesta gent, què estan fent? Em parlen d'un llibre i potser amb sort llegiran el que diem del llibre. Al principi fèiem molt més imatge, ara hem tirat molt més a vídeo, que ens és més fàcil fins i tot, però era això, intentar aportar alguna cosa que obligués a quedar-se allà a gent que no només estava interessada pels llibres, sinó també per un contingut que valgui la pena seguir encara que el llibre potser no t'interessi tant.
3: Jo crec que és una mica... Ens agrada la xarxa, les xarxes tenen coses bones i coses dolentes com tot, no? Però ens agrada poder parlar amb l'idioma de la xarxa i que també es pugui parlar de llibres, no? Perquè, ostres, hi ha molta gent que fa coses d'esports o coses de cuina i els llibres sembla que estiguin com a banda, no? Però també és cultura i també és entreteniment i també pot ser divertit tenir, doncs, xerrar de llibres i fer-ho de manera entretinguda i que, doncs, no sé, no? Que això, que algú s'aturi en el teu feed i que la literatura traspassi aquesta barrera com que sembla com més avorrida o més acadèmica i formi part del teu feed d'Instagram en el teu temps de lleure. Al final, jo crec que l'objectiu final és que els llibres i la lectura, que també es treballen a les escoles, però que formin part del teu temps de lleure i, per tant, colar-los en aquells espais de lleure. I si la xarxa són uns d'aquests espais, doncs per què no, no?
0: Arribar fins a totes aquestes persones requereix també molt esforç per la vostra banda. Ara ho dèieu, no?, que esteu a moltes xarxes socials diferents, creant contingut de manera diferent en funció d'aquesta plataforma. Com gestioneu aquesta constància? No sé si us trobeu un cop per setmana fer una reunió de continguts, això ho explicaré tu, jo, com us ho feu?
1: Però em sembla que us trobeu de natural, digués.
2: Ens trobem sovint per casa. Nosaltres som parella artística i parella sentimental.
0: Però això s'ha d'escalar, no?, en algun moment, trobar-nos per parlar de quins continguts farem per xarxes o és una cosa més fluida i natural?
2: Bueno, és un problema que això, a vegades hem parlat, que gran part de les nostres converses versen sobre els continguts que farem. A vegades massa, i a vegades ens hem d'aturar i dir, escolta, parlem d'altres temes perquè ja està bé, no?
0: És una mica com tenir nens, no? De què parlàvem abans de tenir fills,
3: exacte,
0: no?
3: Bàsicament,
2: nosaltres tenim unes criatures que estan creixent molt, no, també, però com, bueno, t'ha de dir que no ens fan perdre diners, a vegades sí, però sí. És difícil de gestionar perquè nosaltres no ens dediquem a temps complet a això, que aquest és un altre tema, i nosaltres tenim una feina que, doncs, és la que paga les factures i que ens roba, doncs, 8 o més hores al dia, i a part d'això, doncs, la resta d'hores que tenim al dia l'hem de dedicar a omplir de continguts tota una xarxa, que no ho fem amb tanta, diguéssim, agilitat com altra gent que potser sí que s'hi dedica, però sí que estem setmanalment penjant 2-3 vídeos, i si toca vídeo a YouTube, que és més llarg i més treballat, i si toca podcast, doncs hi ha setmanes que hi ha sobreexposició de Book Hunters a les xarxes.
1: Ara parlàveu del que feu vosaltres, no?, per divulgar aquests llibres, etc. Però vosaltres a la ràdio també una cosa que feu molt és entrevistes, es basen en això els programes. Com escolliu els convidats?
3: Jo crec que al final fem com... intentem fer el programa que a nosaltres ens agradaria escoltar, no? Llavors ens interessa la cadena del llibre, no? Sempre pensem, doncs, que hi ha un llibre que hi ha la persona que l'escriu i és molt visible, però després hi ha una persona que l'edita, hi ha un editorial, hi ha un corrector, hi ha un traductor, també ens interessa molt la traducció. Llavors, quan comences a pensar en tota la cadena del llibre, doncs som persones curioses, així en general, i per tant, doncs, a base dels anys també que hem anat coneixent a molta gent, a molts esdeveniments que hem anat i tal, doncs coneixes molta gent que dius és que el que fas m'encanta i vull saber més coses, no? I ara tenim
1: allò
3: un lloc...
1: Allò de tens una entrevista, no?
3: I ara tenim un lloc on poder portar aquesta gent, no? I dir, és que vull que m'expliquis coses des d'una persona que tradueix del rus fins a l'escriptor, no? Fins a un editorial que no saps com maneja publicar no sé quants llibres l'any, d'on treu les idees per publicar. Llavors jo crec que al final la idea és una mica allò, no? El programa que ens agradaria escoltar i que som gent curiosa.
2: Això, tot el que diu la Laia és cert, i també volia apuntar que és allò, no sé si us sona allò que deia el Buenafuente al principi dels temps, que portava els amiguetes, quan sempre que canviava de programa portava els amiguetes i entrevistava sempre la mateixa gent, que era la gent fàcil de portar. Nosaltres hem tingut la sort que al llarg dels 5 anys llargs que estem fent això hem conegut un munt de gent, nosaltres se'ns coneix relativament dintre del sector del llibre i diguéssim que se'ns té ben considerats perquè són gent propera, són gent que saben que ens ho treballem per donar difusió a tota la feina que fan. Llavors, quan els hi proposes, perquè nosaltres admirem moltíssim a la gent que portem, però gent que en principi coneixem. I ara potser estem començant a contactar amb gent que no tenim aquesta coneixença i els hi proposem i igualment ens estan dient que sí. Però això t'impressiona una mica més, perquè clar, gent amb la que parles contínuament en tots els festivals, a tot arreu, és més fàcil contactar i tal. Jo tinc una llista de telèfons que déu-n'hi-do, però ara estem començant a contactar gent que no hi hem parlat abans i això també impressiona molt, que et diguin que sí, jo ho trobo increïble.
0: Segurament és perquè ja us heu fet un nom.
3: Sí, una mica el que deies tu abans que heu comentat allò de la llista dels Reis, no?
0: Sí.
3: Tenim una llista de desitjos i llavors, doncs, ostres, comences a tatxar. No?
2: També és una mica de morro, he de dir, perquè nosaltres hem demanat coses a gent moltes vegades, abans de tenir programes i aquestes coses, els demanàvem vídeos a gent i clar, la gent es devia sorprendre molt. I com pot ser que aquests em presentin a gent tan important de la gent del llibre i tal? I és perquè ho hem demanat i ens han dit que sí. A vegades és, el no hi ha el temps, no? Llavors és senzillament
3: proposar. És un bon resum, el no hi ha el temps, sí.
1: I sobretot que a vegades potser coneixeu a una persona que us porta a una altra persona, no? D'aquí també la importància d'una cosa que destacau, que és que pugueu ser-hi als llocs, no? Per exemple, les presentacions, etc. Vull dir, suposo que allà també heu fet una gran agenda de contactes.
2: Sí, sí. Mira, jo he descobert... Jo tenia una fama, i crec que encara la tinc, d'as social, de no parlar amb la gent, i la Laia se sorprèn que sempre que anem a actes... Jo no paro d'anar a parlar amb la gent això perquè és gent que m'interessa moltíssim, és gent que admiro, que m'encanta el que fan i he aconseguit aquella vergonya inicial d'anar a algú i dir-li escolta, això que esteu fent m'encanta, és brutal. I això també t'obre certes portes. I no sé, igual algú es deu pensar que jo els vaig a fer la pilota i no, és que és admiració pura. I poder entrevistar aquesta gent, és que si veieu, si escolteu el programa que fem a Ràdio Sant Boi, gairebé sempre, després de que la Laia els presenta, jo dic que estic superfeliç de tenir-vos aquí perquè per fi puc parlar amb vosaltres en un entorn així distès i que m'expliqueu això que m'encanta que feu. No? I això és sincer perquè realment és que hi ha gent en aquest país que fa una feinada pels llibres que és increïble. I no sé, la gent que ens escolta a Ràdio Sant Boi, si és conscient de la gent que estem portant, perquè per nosaltres són el top del país. I, clar, potser segueixen un altre tipus de literatura, un altre tipus de gent, i en general els editors, traductors, no són gent coneguda, però per nosaltres és gent absolutament top, que fan una feina que és increïble, són professionals, però brutals.
0: Doncs tothom a Ràdio Sant Boi a escoltar el vostre programa, ara que sabem que porteu a gent de primera línia del...
2: Els millors convidats.
0: Del món editorial. A mi, jo tinc molta curiositat per saber quants llibres entren a casa vostra de mitjana cada mes, quan us podeu llegir. I no sé quina és la dinàmica, si us llegiu els mateixos, cadascú té el seu gènere preferit.
2: Això és tan complicat. Sí? Bueno.
1: Ai, la cara que està fent a Laia.
3: Mira, ara mateix estem en mitja plena mudança i m'estic penedint de la quantitat de llibres que tenim a casa, perquè el que es veuen aquí a les imatges jo crec que n'hi ha com 6 o 8 vegades més de... Vull dir, tenim gairebé 1.500 llibres a casa.
0: Uau.
3: Llavors, el ritme d'entrada de llibres és molt gran.
2: Jo tinc bastant comptat perquè sí. Tinc un èxit.
3: Ara en Sergi dirà, 1.300...
2: No la quantitat, però sí que puc dir que anualment estan entrant uns 120 llibres.
0: Això...
2: Que no són els que podem llegir.
0: Mensualment són...
2: La és que mensualment canvia perquè depèn de...
0: 10 llibres.
2: Sí, 10, depèn, perquè al setembre, per exemple, et poden entrar 25 llibres fàcil, sense problema, que puguem llegir entre els dos... Els mesos bons, 13, 14, 15 llibres al mes.
3: Un llibre per setmana, més o menys jo.
2: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: El tren, abans d'anar a dormir, una estona...
0: Els mateixos llibres o no?
3: No.
0: Cadascú...
2: No, i això també és un problema, perquè...
3: No és un problema.
2: És un problema perquè jo voldria llegir molts llibres, però com ja els ha llegit la Laia... Això són problemes del primer món, eh? Però...
3: Diguem-ne que el fet de tenir un projecte així... tot i que no és ideal, també condicionar de vegades una mica les lectures que fas, no? És com, igual que hi ha gent, a lo millor has de fer una entrevista i llegeixes el llibre d'una persona que potser no l'haguessis llegit, però el llegeixes perquè l'has entrevistat, no? Mm. Doncs una miqueta també el mateix de vegades, no? A l'hora de crear contingut, de vegades llegeixes llibres que dius, buah, això ho estic llegint perquè m'encanta, i altres ho llegeixes doncs, per fer un tipus de contingut. I el C2, llavors això també fa que de vegades ens repartim els llibres.
1: Clar, el projecte Book Hunters condiciona els llibres que llegiu, quins llegiu i quins no, però diríeu que condiciona també la forma en la que llegiu els llibres? Us ha canviat?
2: Una mica sí, perquè negar-ho seria mentir, segurament. Intentem que no ens condicioni absolutament. El tema és, jo com ja venia de fer ressenyes al meu blog des de fa molts anys, això ja ho portava una mica incorporat, però ara com tenim formats diferents, també llegeixes una mica pensant com explicaràs aquest llibre. O si, per exemple, l'explicaràs amb una ressenya escrita a Instagram o si faràs un vídeo. Llavors ja, mentre el vas llegint, ja et vas figurant com l'explicaràs. I això et condiciona, vulguis que no. Però intentem que la lectura, que això és una tonteria, és una cosa que segurament hauria de ser evident per tothom, però tots els llibres dels quals nosaltres parlem els hem llegit. I això no és tan trivial com m'hauria de semblar, no? Igual que les entrevistes, sempre que entrevistem algú, com a mínim un dels dos ha llegit el llibre de la persona que estem entrevistant. I com dic, no és tan trivial això. Però, vulguis que no, doncs, et condiciona una mica perquè has d'estar pensant en com explicaràs aquell llibre i com d'això, però intentem llegir-lo a consciència i doncs, gaudir-ne a poc que puguis.
0: Ara estava pensant que potser per evitar-vos els vostres problemes d'espai un llibre electrònic seria la solució, però sé que sou absolutament contraris a l'e-book, que és el que té llegir en paper, que fa que no sigui comparable a una experiència davant d'una pantalla.
3: Tenim un llibre electrònic, però la veritat...

0: No cansa, com jo em pensava, no? Allò de, ostres, que llegim pantalla. La veritat és que no, però algú té el llibre, algú té.
1: He dit que no som contraris, eh? Que a vegades, perquè parlem molt d'una cosa, sembla que siguem contraris a la resta, no. L'e-book és una eina fantàstica, molt recomanable, molt ecològica, té tots els avantatges que puguis imaginar. El podem defensar, senzillament, és que no és un llibre en paper. És així, vull dir, per nosaltres aquest és l'únic motiu. Ara, algú que llegeix amb e-book no el miraré malament, està fent el que és correcte, diguem.
0: Després, també s'ha de tenir en compte que no totes les... treure llibres en format e-book, això és un esforç doble per l'editorial. Llavors, no totes les editorials, sobretot nosaltres també ens agraden molt les editorials que fan feina petita, que potser no són supereditorials, no? Però que piquen molta pedra i publiquen coses molt, molt xules, però que potser no tenen la possibilitat de fer els llibres en els dos formats. No? Ja, això és un sobrecost també per les editorials. Llavors hi ha molts llibres que llegim que tampoc hi són en formatiu perquè l'editorial no pot fer aquest doble esforç, no? Però alguns sí que els hem llegit en e-book. Sí.
2: Un gran moment també per llegir, bàsicament perquè és un moment on molts tenim també més temps, és el Nadal, que justament arriba ara, i us volíem demanar una cosa, que és que ens féssiu algunes recomanacions literàries per aquest Nadal, i ja que estem aquí a l'escenari de la Carpa Municipal de la Fira de la Puríssima, que siguin també autors i autores que estiguin lligats aquí a Sant Boi. Quines recomanacions ens faríeu?
1: Bueno, em facis recomanar autors de Sant Boi, perquè jo sóc autor de Sant Boi.
2: Això és el que anava a dir.
1: Faria autor
2: de Sant Boi. Això és el que anava a dir.
1: No m'agrada fer-ho, llavors. No...
0: Ho puc fer jo.
3: Ho pot fer.
0: Això no ho fas tu.
1: A l'Aia em fa la propaganda.
0: En Sergi, aquest mà...
2: Endavant, eh? Vull
0: sí,
2: que...
0: ho faig, sí, sí.
2: Clar, clar.
0: En Sergi va publicar aquest any un recull de relats a Sembra Llibres, que es diu Tan lluny de casa. A més, bueno, no sé si es pot dir això, hi haurà un club de lectura a la biblioteca de Ciutat Cooperativa, la Marolera Campmany, i bé, doncs és el seu primer recull de relats, hi havia publicat una novel·la anteriorment i aquest any ha publicat un recull.
1: Gràcies, Laia.
0: De res.
2: I altres recomanacions de llibres que faríeu perquè pugui llegir la gent? Ara dèiem que si són de Sant Boi, doncs millor, però també recomanacions que tingueu vosaltres en general perquè puguem passar unes millors vacances.
3: Jo vaig a prendre notes, que he de regalar molts llibres aquest any.
1: Està molt bé ara perquè com per Nadal, així final d'any, sempre es fan els resums de final d'any i els tops de lectura, llavors més o menys alguns els tenim clars. Laia, comença.
0: No, comença tu.
1: Començo jo?
0: Sí, sí.
1: Doncs, per exemple, vaig començar a... O sigui, recomanar un llibre que difícilment ningú s'atrevirà a llegir, però que bueno, segurament ha sigut la millor lectura d'aquest any, que a més m'he vist parlant en el vídeo aquest que tenim aquí darrere, que és Middlemarch, de George Eliot, que en realitat és una autora, Mary Ann Evans. És un llibre victorià, és literatura victoriana, que ara està molt de moda perquè hi ha moltes editorials catalanes que l'estan publicant, i és un llibre que passa molt bé, que és d'aquests que retrata molt bé la societat victoriana d'aquella Anglaterra, en aquest cas més rural, no tant de palaus i de festes i tal. L'únic petit inconvenient, perquè el llibre a mi em va encantar, és que té 1.097 pàgines.
3: Uau!
1: Llavors,
3: millor en e-book aquest, eh?
1: Aquest en e-book,
0: aquest,
1: si teniu,
0: sobretot, mira,
1: si teniu mal d'esquena, és un llibre molt recomanable, i us dic, suposo que el trobaríeu en e-book també. És molt car, també us diré, perquè 1.000 pàgines doncs és car, però segurament és la millor lectura del meu any, i penseu que si no sou molt, molt lectors, us pot durar tot l'any, o sigui, ja l'amortitzem.
0: Ja l'amortitzem.
3: Laia, quina és la teva?
0: Mira, vaig a fer com així molt ràpid, perquè també penso que això pot ajudar a gent a atrevir-s'hi. Hi ha molta gent no sap que moltíssimes pel·lis que surten venen de llibres, no? Són guions adaptats de llibres. Per exemple, ara acaba de sortir Frankenstein, no? De Guillermo del Toro, tal. Molta gent sap, no?, que ve d'un llibre, però que és un llibre que s'ha malinterpretat moltíssim i s'ha tergiversat moltíssim al llarg de la història, i quan llegeixes el llibre te n'adones de totes les coses, de l'imaginari, de com s'ha tergiversat. No? Per tant, ostres, si veieu la pel·li, que a més està allà a plataformes, i després llegiu el llibre, us sorprendreu de coses diferents que hi ha. I després aviat també sortirà una pel·li que és Hamnet, que és una adaptació d'un llibre de Maggie O'Farrell que tracta sobre Shakespeare. Hamnet, tothom coneix Hamlet, que és l'obra de Shakespeare, i Hamlet i Hamnet són el mateix nom, i era el nom del seu fill. I la història és de Maggie O'Farrell, l'autora, el que va fer va ser explicar la història del fill, que bé, durant el segle XVI li va passar una cosa que no explicarem, era l'època on hi havia la pesta, I sí que és veritat, doncs, que gran part de la història no es coneix i per tant ella ha inventat

0: La gràcia és que Shakespeare no és el protagonista del llibre, gairebé ni se li diu, no es diu el seu nom en tot el llibre, sinó que la protagonista és la dona, que és Anne Hathaway, que en el llibre se li diu Agnes, i és un llibre boníssim, i a més això també, se'n farà ara una adaptació pel·li, jo crec que és xulo també.
1: Em deixeu fer un spoiler petit?
2: Sí.
1: Ara que me'n mencionava, no, així fem propaganda també de Ràdio Sant Boi, ara que la Laia mencionava Frankenstein, que nosaltres vam veure l'adaptació i no ens va desagradar, però si voleu sentir l'editora del llibre de l'última traducció, que és, ha sortit al Club Victòria a Vienna Edicions, si voleu sentir l'editora del llibre rajant de la pel·lícula, però cosa fina, escolteu Ràdio Sant Boi aquest dimecres a la nit, perquè tenim a l'editora i no parla gaire bé de la pel·lícula.
0: Veureu les llicències que es permeten les pel·lis, no?, dels llibres.
3: Doncs Sergi i Laia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquest projecte. Jo ja m'he apuntat un parell de llibres
2: ja
3: per regalar
2: aquestes
3: notes, festes.
2: Laura?
3: Jo ho apunto tot. Doncs un fort aplaudiment, sisplau.
1: Gràcies.
3: El Sergi i la Laia.

0: Ara volem donar veu a un grup de joves que han brillat en un projecte d'innovació, de creativitat i també de compromís amb la ciutat. Són els representants de Sant Boi Talent, que a més participen enguany al Talent Factory School 2025.
1: És un projecte que Sant Boi arrenca l'any 2018 per detectar el talent emprenedor entre els joves dels instituts i els batxillerats de la ciutat i que gràcies a empreses que han fet mentories es materialitzen en plans d'empresa.
0: Exactament, i nosaltres volem donar la benvinguda aquí a la carpa municipal de la Puríssima, a l'Emma, a l'Àlex, l'Abel, l'Aina i també la Gala. Fort aplaudiment per ells, sisplau, i gràcies per acompanyar-nos.
1: I la Júlia, que s'incorpora ara.
0: Sí, sí,
1: gràcies,
0: aquí.
1: Júlia.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, tot el talent que tenim aquí sobre l'escenari. Doncs el primer que volíem preguntar-vos és, començar pel principi, és que ens expliqueu per a vosaltres què és aquest Talent Factory School i també què significa per vosaltres. Comencem per aquí, Júlia. Per començar, explica'ns què és aquest Talent Factory.
2: Vale, doncs, bueno, el Talent Factory és una iniciativa que neix de poder fer que els joves amb talent, no, donguin solucions innovadores a un repte que es proposa des de l'Ajuntament, en aquest cas des d'alcaldia, no? Llavors, bueno, ara us explicaré una mica el repte i també és una manera de connectar amb empreses locals que també els mentoritzen durant tot el procés i després han de presentar la seva solució davant d'un jurat.
0: Doncs qui presenten aquestes solucions són els que ens acompanyen aquí. Ara mateix, per exemple, tenim l'Àlex. Àlex, explica'ns què ha significat per tu aquest projecte i també què és el que tu has fet dins aquest Sant Boi Talent.
3: Bueno, això ve precedit del Sant Boi Talent, que vaig presentar amb ell. Vam quedar tercers i després vam veure aquesta oportunitat que va sorgir al Talent Factory, que és, com ja hem dit, és una idea que ens va portar l'Ajuntament d'acabar la obesitat infantil. Ens van presentar, ens van seleccionar i ara mateix hem de combatre aquesta problemàtica per tal de trobar una idea de negoci, i això el que fa impulsar els joves a tindre espírit crític i emprenedor a l'hora que solucionen un problema vigent.
1: Abel, tu vas fer parella amb l'Àlex. Quin va ser aquest problema que havíeu de solucionar i què és el que se us va acudir per donar-li resposta?
4: Doncs nosaltres a l'estar estudiant tecnologia principalment vam centrar-nos en un problema tecnològic i vam pensar en fer una manera d'aprendre sobre la tecnologia en una biblioteca. Doncs llavors vam pensar una biblioteca tecnològica on cadascú tinguessi les eines que necessités de manera accessible, perquè creiem que la tecnologia ha de ser per a tothom.
0: I perquè no sé com has viscut en el teu cas, Aina, a tot aquest procés, què ha significat per tu?
5: Doncs aquest procés per mi ha sigut al final un aprenentatge i oportunitats, perquè no tothom ha pogut tenir aquesta oportunitat de projecte. Per exemple, el meu projecte el vaig fer amb un company que no està aquí, que és el Rubén, i doncs després em va sorgir aquesta oportunitat d'apuntar-me al Talent School i doncs ho vaig fer.
1: I en el teu cas, quina era la problemàtica que havies de resoldre?
5: Doncs el meu projecte consistia en una tablet que era pels nens que tenien TEA no verbal, no? I problemes amb el llenguatge i la comunicació. I vaig decidir fer una aplicació amb una pulsera que era totalment personalitzable, que es podien posar tant imatges com àudio personalitzats perquè per la persona que el portés sigui més proper, i la pulsera també detectava la ubicació per si queia i les constants vitals. Doncs va ser un projecte que a mi em va tocar molt de prop, perquè quan era petita vaig tenir un amic que tenia TEA no verbal i ens va ser molt complicat poder comunicar-nos sense eines com aquestes.
0: Doncs hi ha una cosa que està molt bé, Laura, que és que estem veient que aquestes iniciatives, tot i que siguin idees de negoci, sempre tenen aquesta missió social al darrere, no? Que és un element comú de tot això que ens estan explicant. També volíem parlar d'això amb vosaltres, tant amb l'Emma com la Gala. En aquest cas, quin va ser el vostre projecte?
6: Doncs el nostre projecte va ser una aplicació que tractava d'unir pacients oncològics amb gent que ja havia superat aquesta malaltia, i doncs nosaltres vam quedar segones i vam anar a Brussel·les i va ser una experiència increïble, vam aprendre moltíssim.
7: I sí, al final nosaltres sempre havíem tingut com una curiositat per al càncer i per tractar-ho, i la millor manera que nosaltres vam trobar és amb aquesta oportunitat, i aleshores vam treballar-ho molt a fons i vam fer aquesta aplicació, i amb això també vam guanyar, i aleshores també supercontentes amb aquesta oportunitat i molt agraïdes.
1: El repte que us va plantejar alcaldia en aquest cas és com afrontar la obesitat infantil a la nostra ciutat, Júlia, perquè es va triar aquest leitmotiv.
2: Bueno, doncs perquè l'obesitat infantil és una problemàtica cada cop que està més en increment. Sí que és veritat que ells van trobar molt bones solucions, sobretot a través de la promoció dels hàbits saludables, i al final l'epidèmia de l'obesitat és una malaltia que es pot abordar des de molts àmbits diferents, no només des de l'alimentació, també com a manera de practicar activitat física, de tenir un bon benestar emocional. Llavors jo crec que era un repte doncs, que podia tenir molt de suc per treure, no?
0: Doncs veiem que aquest repte també està molt vinculat en aquest cas a la Fundació de Pau Gasol, que doncs és una persona que és d'aquí de Sant Boi, que a més està molt implicada en projectes com aquest. En aquest sentit, estàvem escoltant les vostres històries. Clar, vosaltres esteu en una edat a la que esteu fent batxillerat, vull dir, teniu una vida també ocupada. No sé què és el que us ha motivat a posar-nos en un projecte com aquest, tenint en compte que segur que teniu moltes altres coses a fer.
3: Bueno, perquè això és una cosa extradisciplinària que no te la dona a l'escola, no t'ensenyen a com emprendre. Si no fas pràctica això no funcionarà mai, perquè poden donar molta teoria, però si no ho proves i tens errors no sabràs mai. Doncs aquesta oportunitat, com ja la vam provar, ens va agradar, doncs vam decidir, doncs vinga, cap endavant a solucionar si podem aquesta problemàtica per Sant Boi i a enriquir-nos pròpiament.
1: No sé si en el teu cas, vosaltres dos que heu treballat junts, creieu que iniciatives com aquesta al final el que fan és despertar vocacions emprenedores, i si veus en el teu cas que això podria ser una via d'autoocupació en el futur.
4: Sí, home, esclar, jo crec que aquests programes al final ho fan per trobar aquestes petites ganes d'emprendre en els joves, i jo crec que en el nostre cas sí que ha fet una mica això, que vulguem emprendre, que vulguem ficar-nos en nous projectes com aquest de l'School Talent, perquè després del Sant Boi Talent, com ha dit l'Àlex, ens va quedar aquestes ganes de continuar, de seguir provant, i doncs crec que és una molt bona idea això.
0: I Aina, en aquest cas veiem que aquestes iniciatives que teniu sempre tenien aquest rerefons social, però a més sempre estan molt relacionades amb la tecnologia, no? Jo crec que des d'aquesta iniciativa, imagino que això també s'ho has explicat, que la tecnologia ha de servir justament per aquestes coses.
5: Sí, nosaltres en aquest cas hem nascut en una societat que, o sigui, no podem viure sense la tecnologia. Llavors, tenint aquestes eines, les hem sabut utilitzar per poder fer doncs, projectes que al final no siguin tant només mòbil, TikTok, Instagram, sinó que puguin ajudar a tota la societat, ja no només d'aquí d'Espanya, de Catalunya, de Sant Boi, de tot el món al final, perquè són eines que al final són molt necessàries.
0: Escolta, estic veient que em sembla que he dit abans una mentida, que és que estàveu tots a batxillerat. Clar, tu estàs a l'ESO. Explica't això, perquè estàs treballant amb companys i companyes més grans.
5: Sí, doncs nosaltres al Col·legi Sant Josep fem emprenedoria des de tercer d'ESO. Llavors ens donen l'oportunitat a tercer i a quart. I a nosaltres, per exemple, el Rubén i jo ens van agafar el nostre projecte. I doncs, pues, ens van donar les oportunitats i jo vaig decidir seguir.
0: Doncs en aquest sentit, una cosa que també s'ha treballat és el mètode Design Thinking. No sé si ens podríeu explicar què significa aquest.
6: Doncs partim d'una idea, d'una proposta que ens va proporcionar en aquest cas l'alcaldia, i doncs havíem de fer, primer és una idea general i anem fent propostes i d'allà doncs anem concretant més i finalment sorgeix la idea que presentarem el dia de la final.
7: Al final, aquest Design Thinking és agafar un full enorme i començar a posar pòsits amb totes les idees. Allà és utilitzar totes les idees que tens i posar-les sobre la taula, i a partir d'allà començar i anar enfocant més cap al problema.
1: Per garantir l'èxit d'aquest programa, d'aquesta iniciativa, també és vital la col·laboració amb empreses locals. Júlia, no sé si ha sigut fàcil enredar-les perquè facin aquestes mentories als alumnes.
2: Doncs sí, en el nostre cas vam tenir la sort de comptar amb dos companys de l'empresa Naeco Logistics i Avant Group, que van assistir a les trobades que van fer a les formacions de Design Thinking, i va ser la veritat que molt enriquidor. I després, com heu dit, també vam tenir l'oportunitat de visitar la seu de la Gasol Foundation, que al final doncs, també ens va donar moltes idees i molt de coneixement per tal d'abordar aquest repte d'una manera més concreta.
1: Què us va aportar vosaltres en aquesta Gasol Foundation per conèixer de més a prop el problema de l'obesitat infantil?
3: Pues bueno, personalment, quan jo vaig entrar jo tenia una idea de quina era la problemàtica i amb aquesta xerrada d'en Santi em vaig donar compte que potser la problemàtica no era la que jo pensava, o sí que podia ser una, però que hi havia d'altres que eren més importants.
1: Ja.
0: Per aquí?
4: Sí, ens va donar un punt de vista que nosaltres no havíem acabat d'enfocar. I doncs aquesta va ser una trobada molt enriquidora perquè o sigui, ens va fer com va tenir una part pràctica que també ajuda a que pensem millor, que enfoquem millor les nostres idees.
0: Doncs Emma i Aina, una cosa que volíem preguntar-vos també és que clar, el dia 10, per tant aquest dimecres que ve, falta no res, serà la presentació final. No sé si esteu nerviosos, si esteu nervioses, com ho viviu vosaltres?
6: Doncs, a veure, una mica nerviosa sí que estem, però tots nosaltres partim d'una base que és el talent que vam fer a les nostres escoles, llavors jo crec que tots, i a més tots vam quedar, o segons o tercers, que tenim ja una base prèvia de com fer una bona presentació, així que jo crec que venim ben preparats.
1: No sé si ens podeu explicar quina serà la proposta que presentareu, o això és top secret i no es pot explicar?
7: Bueno, doncs, l'expliquem?
1: Una mica, no? Alguna pinzellada.
0: Algun detall, alguna coseta.
7: Doncs al final nosaltres ens vam centrar que els nens petits, quin és la primera cosa que veuen? Els influencers. Aleshores, juntament amb això, vam pensar possibilitats i vam pensar de que si els influencers són o tenen gran efecte en aquests nens petits, doncs poder fer campanyes amb ells que el que facin són distribuir els hàbits saludables, doncs podrien, i juntament amb altres coses, ajudar el problema.
1: Alguna cosa més que ens vulgueu explicar d'aquesta solució al repte?
5: Vam pensar, parlant amb lo dels influencers, vam pensar en fer influencers que estiguin locals, influencers que estiguin d'aquí de Sant Boi. Vam pensar amb la Valentina, vam pensar, per exemple, amb el Pau Gasol, amb molta gent d'aquí de Sant Boi, que al final pot fer que els nens agafin un camí millor a l'hora de l'alimentació.
1: Doncs escolta, moltíssima sort per a tots per aquest dia 10. M'agradaria a veure si poguéssim a totes les persones que estan passant per aquest escenari els estem fent una mica la mateixa pregunta, i és què caracteritza aquest ADN santboià. No sé si algú de vosaltres s'anima a dir què és per ell l'esperit santboià. Viure santboianament, Júlia, va, en representació.
8: Home, per mi ser de Sant Boi és un orgull, la veritat. I crec que té, a la part que té tots els serveis com una ciutat, però que al final tothom ens coneixem i té aquest esperit de poble, no? Que a sobre es manifesta més en aquests esdeveniments de, com la Fira de la Puríssima o la Festa Major, i per mi seria un orgull.
3: Hòstia, és difícil de definir, però per mi, si sí, que et donen el suport, si vols provar, si tenen l'esperit de fomentar el creixement del poble jove, i per mi això és el més important.
4: Sí, home, esclar, això de seguir intentant-ho, de provar, de si surt malament, seguir, tornar-ho a fer fins que surti bé, bàsicament.
5: Al final, jo crec que l'esperit de Sant Boi és una mica de que si una persona fa una cosa i al final no surt bé, que la resta no critiqui, sinó que ajudi a que acabi sortint bé, perquè al final tothom pensa en tothom. I doncs és del que diuen els meus companys, que és una ciutat que té esperit de poble.
6: Jo també crec que és el que han dit els meus companys, i crec que Sant Boi és un lloc molt gran, però a la vegada molt petit, ens coneixem tots molt bé, i crec que és això, que trobem moltes coses i moltes facilitats a l'hora de fer el que vulguem.
7: La veritat que penso exactament com els meus companys, però crec que també Sant Boi té un esperit lluitador, ja que no, quan tenim una porta tancada no ens quedem allà, sinó continuem buscant sortides, i aquest esperit de Sant Boi crec que ho tenim bastant tota la gent que viu aquí.
1: Doncs unes paraules molt inspiradores, tots vosaltres, moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui a aquest plató de santboianament. Moltíssima sort dimecres, no passa res si guanyeu, si perdeu, perquè ja sou uns guanyadors, perquè esteu, no només teniu un gran talent, sinó que tot el que esteu fent ho esteu posant al servei de la ciutadania, i això no té preu. Moltes gràcies i un fort aplaudiment per tots ells.
5: Oh yeah.

0: Et vull fer una pregunta, Laura. Tu, el tema de dibuixar, manualitats, tot això, com ho portes?
1: Ja et dic que fatal. No sé tu, si ets més habilidós que jo.
0: T'has de dir que no gaire, eh?
1: No?
0: Vull dir, si haguessis vist el que era la meva assignatura de plàstica, crec que et sorprendries, Laura. Sorprendria tot sap boi. Doncs mira, t'ho pregunto perquè si hi ha una tradició bonica aquí en el mar de la Puríssima, és la importància que sempre se li dona al cartell. I deixa'm dir, Laura, que el d'aquest any és preciós. Sempre ho és, eh? Però és que el d'aquest any és una passada.
1: Doncs sí, és una meravella. Segur que l'heu vist tots i totes que esteu per aquí, perquè com sabeu, el cartell de la Puríssima serveix cada any per visibilitzar l'eina que fan artistes locals de la nostra ciutat. Aquest any és de la Sant Boiana que ens acompanya la Laura Orri, és la creadora d'aquest cartell, que és sens dubte una meravella. Què tal, Laura, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta.
1: No sé si ets una fan d'aquesta Fira de la Puríssima, com a bona santboiana.
2: Jo sí, sí, molt. Per mi la Fira de la Puríssima és sempre, bueno, sempre ha sigut un moment molt especial i és un honor poder fer, bueno, que la meva proposta ha sigut la guanyadora per aquest any.
0: Nosaltres estem encantats, Laura, de tenir-te aquí al nostre plató, aquí a la Fira de la Puríssima, a la Carpa Municipal. Et volem posar un petit repte, perquè aquí tenim unes aquarel·les, unes pintures, i et volem preguntar a veure si podries dibuixar-nos alguna cosa que simbolitza el que per tu sigui viure santboianament. No sé si tens alguna idea.
2: Puc intentar-ho, a veure què sale, però...
1: Que és per tu, no?, viure santboianament.
2: Sí, sí.
0: Cadascú tindrà una mica com la seva perspectiva. Així de primeres, per tu què és viure santboianament? Què diries que és?
2: No sé, jo crec que potser Sant Boi tenia com un caràcter diferent a vegades, bueno, no sé com dir-ho, no? Però seria com una mica aquest punt d'humor que a vegades som capaços de trobar les tonteries del dia a dia. També jo crec que som, bueno, i també m'ha sorprès molt ara quan jo tinc una parada al Mercat del Jove i aquests anys he pogut tenir la meva parada, m'he sorprès molt també del valor que li donem a les coses artístiques cada cop més, com la sensibilitat. Jo crec que també és una manera de fer les coses santboianament, però sempre aquest punt de bogeria de la bona, de surrealisme, no sé com dir-ho, una mica, que també és el que he volgut plasmar al calendari d'aquest any, i no sé si seria així com una mica... una descripció.
1: Mira, sobre aquesta tendresa, justament, també l'has volgut plasmar en el cartell d'enguany.
2: Sí.
1: Com va ser el procés creatiu? No sé si ja tenies una idea de què era el que volies plasmar o no.
2: Va ser, o sigui, el procés de creatiu del cartell va ser molt orgànic. O sigui, a mi em van dir l'encàrrec, llavors vaig pensar com aquesta imatge que quan jo era petita i venia pel cotxe, no?, i els meus pares conduïen i veia aquesta imatge de Sant Boi il·luminat de nit, no?, Sant Ramon i Sant Baldiri. I per mi és una imatge com molt que transmet aquesta nit de la Puríssima, que al final, com que les tardes es fan, no?, de seguir des de nit, doncs aquesta sensació de poder passejar, no?, per les parades, una mica, doncs a partir d'aquest imaginari ja se'm va com anar sorgint bastant. Va ser molt orgànic perquè també, com he comentat, per mi la Fira de la Puríssima hi ha una part com personal, que és el que també he intentat transmetre, no?, la tendresa, tot això, que hi ha una part personal que ha sigut com molt fàcil explicar-ho a través d'una imatge, perquè és una festa que he viscut molt, des de molt petita, i també és una mica com, també ho deia, digo, potser no em surt mai un cartell tan maco, perquè al final per mi la Puríssima té aquest punt molt, molt personal.
0: I es nota també en el resultat final del cartell. El que et proposarem en el fons és un doble repte, perquè volem que puguis fer aquesta il·lustració i a la vegada fer algunes preguntes també per conèixer,
2: vale,
0: què és el que hi ha darrere aquesta il·lustració.
1: A veure com puc
3: plegar amb una mà ocupada, bueno, pel micro.
0: Avui farem una mica de malabars, Laura, vull dir que això anirà sortint, no preocupis.
2: Vale,
0: doncs
2: vale.
0: Et convidem a començar a pintar aquesta imatge,
2: vale,
0: i anirem comentant també a poc,
2: vale,
0: a poc el que està passant. Doncs
2: començo, me preparo el set un poco, no?
0: Sí, sí, sí, anem preparant. Clar, el tema és que nosaltres volem saber també una petita pausa perquè pugui veure aigua i preparar-se les coses, però Laura, volem saber també ella, no?, com li va néixer tot això i com va començar, com va voler ser artista. Imagino que això també Sant Boi t'haurà influït d'alguna manera, així que no sé si ens podries explicar, Laura, quan puguis i quan et deixi un moment la il·lustració que has de fer, per què vas començar a ser artista, que és el que et va empènyer a ser-ho d'alguna manera.
2: Jo, bueno, sempre he dibuixat, des que soc molt petita. Recordo que les tardes de quan tornàvem al col·le amb la meva mare i els meus germans ens asseiem a la taula i després de berenar era com un moment sagrat de cada dia que ens posàvem un rato a dibuixar. També he crescut molt veient les pel·lícules Disney, o sigui, em sabia tots els diàlegs de memòria, en plan, jo crec que tota aquesta visualitat també m'ha marcat molt, les tres bessones, Pilarín Vallès, totes les il·lustradores dels contes, Beatrix Potter també, que m'agradava molt. Llavors, sí que he dibuixat des de que soc molt petita. I després ja quan vaig haver de decidir la carrera, tot i que vaig dubtar al principi perquè també em preocupava una mica les sortides professionals, vaig dir, a la mierda, és igual, Belles Artes. I llavors vaig estudiar Belles Arts i m'he format, doncs, això. Després sí que és veritat que en l'àmbit d'il·lustració, doncs, penso que la búsqueda, la recerca de l'estil és una cosa que, perseguiré sempre. Vull dir que sempre sento que encara estic com perfeccionant, millorant. Fer el cartell també ha sigut un repte a nivell digital, perquè jo vinc de la part analògica, llavors com aconseguir que els dibuixos que tu fas després, un cop els digitalitzin, es digitalitzen, puguin tenir qualitat visual per poder imprimir en gran escala, etc.
1: Laura, ara que t'hem demanat aquest repte d'anar dibuixant, per on començaries? Quan tu comences a dibuixar, què és el primer que fas? Fas un esbós a llapis?
2: Sí, jo primer començo, exacte, primer començo llapis.
1: Ho dejo aquí el micro. No sé si que m'acosti sí, jo al sí, farem, seu costat.
0: Farem una
1: farem
0: cosa,
1: un canvi, em poso al seu costat i
0: perfecte.
1: Així et vaig aguantant el micro. Gràcies. I pots anar explicant-nos què és el que estàs fent.
2: Mira, doncs primer faig llapis. No he portat ni goma, no perquè sigui... No perquè dibuixi molt bé, sinó perquè m'he oblidat. Però no passa res, confiem en el directe, confiem en el procés.
1: Estàs fent un skyline de Sant Boi.
2: Sí, estic fent una cosa així una mica senzilla, perquè tampoc sabia quin temps teníem. I sí, jo primer faig sempre llapis, llavors utilitzaré... Anda, si està mi sobrino!
1: Benvinguts als nebots de la família de la Laura.
0: I tant.
2: Pues, i bueno, faré això a l'Skyline. Utilitzaré aquesta tinta, que us sonarà a tots perquè és la que he utilitzat per fer el cartell, ¿vale? Un blau que m'agrada molt. A veure, que me tiembla el puls.
1: Ai, és que quins nervis, és que no cada dia s'estarà a la tele.
0: Laura, sort que no ho hem de fer tu i jo, això,
1: No, no, jo ja hagués pintat la taula directament. I escolta, Laura, el cartell d'aquest any també hi ha alguns detalls autobiogràfics, ara que està aquí sí. La teva família, surt sí. Fins i tot la teva àvia.
2: Sí, exacte, sí, surt la meva àvia, surt després també com els grups d'amics típics, no?, dels meus amics, potser, bueno, no he retratat tots els meus amics de l'adolescència, però sí que m'he inspirat en alguns d'ells per dibuixar, perquè per mi també la Puríssima té molt record personal, i llavors a vegades també és bonic com intentar fer del record personal una cosa col·lectiva, que és una de les coses també que m'han transmès quan la gent veia el cartell, diu, és que és com aconseguir transmetre el que també és per mi la Puríssima. I sé dibujar i hablar a la vez.
1: Sí, ho estàs fent, però molt bé.
2: Ai, m'he deixat sí, una sí. Cosa, però bueno, usamos la camisa, no passa
1: què t'has... Oi.
0: Home,
1: després
0: si,
1: això directe...
0: Si necessites alguna cosa, t'ho portem, cap problema.
2: Ah,
0: no sé què necessites.
2: És igual, estic bé, sí, no passa
0: sí,
2: res.
0: Si necessites algun paper, a veure si
1: un
0: podem...
1: Un drap, sisplau,
2: bueno,
1: sí,
2: si algú tovalló, si no,
1: és que, bueno, perquè està fent servir la jaqueta per
0: no,
1: netejar
0: no,
1: el pinzell.
0: Home, no pot
2: ser. He de dir que això es veu ara, però a casa és el que faig sempre.
0: Avui, ja,
2: no
0: ja. Deixem-me dir una cosa, que és que la gent que estem aquí a la Carpa Municipal de la Puríssima podem anar seguint la il·lustració aquí a la pantalla. Els que ens estigueu escoltant a través de Ràdio Sant Boi, que també estem retransmetent tot el que passa en aquesta carpa municipal, ho podran seguir a través de les xarxes, @FiraPuríssima, allà podran seguir també tot el procés. Mira, ens acaba d'arribar una cosa, Laura, que no sé si t'ajudarà, que és això d'aquí, que és bàsicament tot el teu material.
2: El meu bolso.
0: T'ho deixo per aquí al costat o què?
2: Potser no ho he portat, crec que no bueno. He portat cap drap, o sigui que és igual, no passa res.
0: Anem a deixar-ho per aquí per si ho necessites.
1: Ara... Sabem, de fet, que en aquest cartell de la Puríssima fins i tot has recuperat un personatge
2: sí.
1: Del cartell del 1964. Per què aquest personatge?
2: Perquè abans de començar a fer el cartell, vaig voler documentar-me una mica què és el que s'havia fet. Bueno, perquè primer, en un principi, quan em vam dir de fer el cartell, m'entro miedo, també, i vaig dir, ostres, què hago, saps? Llavors vaig començar com a mirar què s'havia fet. I em va calmar molt veure doncs, propostes molt diferents. I llavors vaig trobar aquesta imatge que em pensava que era el 64, però després vaig estar mirant que és del 67, o 66, ho havia dit jo malament. I tot el que aquesta imatge surt un pare amb la seva filla que porten un taronger i, o un llimoner. I llavors em va agradar, em va despertar com molta tendresa veure aquella imatge que s'havia fet als anys 60 i que és el mateix que podem veure ara a la Puríssima. I una mica doncs, és el mateix, no? Rescatar imatges del passat, però que també formen part del present, no?, de la fira.
0: Doncs ja estem veient en aquesta, bueno, aquest procés de la pintura que està tenint la Laura, que ho podem seguir a través de les pantalles, aquest blau que s'assembla molt a aquests tons del cartell, com ens explicaves. Volíem preguntar-te què és el que estem veient fins ara, perquè jo veig també aquest aquest skyline, podríem dir, una mica sí. de Sant Boi, no? Vull dir que estan en per aquí la cosa, també.
2: Sí, estic fent com un skyline i una mica també arrel del que vam estar parlant, perquè ahir ens vam trobar el John i jo.
0: Sí, sí, sí.
2: I se m'ha acudit una mica com això, que em va agradar aquesta idea de que al final Sant Boi també som les persones. Mm-hmm. Llavors, a veure què me sale. Vamos a verlo, si me sale, no me sale.
0: Doncs,
1: és a dir, però tu vas combinant la tècnica d'aquesta manera, eh? Una mica de traç a llapis, aquarela, després tornes al llapis,
2: sí.
1: No fas tot el llapis d'inici.
2: A veure, normalment m'he olvidat, tendria que haver hecho antes el llapis, però...
0: Són els nervis del directe, això, eh?
2: Sí, però no, però a vegades també combino. O sigui, si en aquest cas, com que és tot a baix, com que vull fer una divisió, puc fer una part de llapis i l'altra part de tinta, no m'embrutaré, creo.
1: Quins records de quan eres petita has plasmat en aquest cartell?
2: Sobretot el potser més d'adolescent, mm-hmm. més que de petita, quan això la meva, bueno, i tota la meva vida l'àvia sempre ens regalava una ramita de la suerte per la Puríssima, doncs això és una de les coses que he volgut rescatar. I després també els passejos potser amb els meus pares, els meus germans, que en aquest cas no he posat cap com molta colla de nens, però bueno, jo tenim una família molt gran, llavors potser m'hagués faltat encara més, a lo millor una imatge més de la meva família o tal, però per no fer-ho tan autobiogràfic, sí que he volgut posar com això, no? Els pares amb els nens. Jo recordo també molt quan anaven a la Puríssima els animals, anar a veure els animals, m'agradava molt. No íbamos a los caballitos, eso no, que sé, no anàvem, perquè no anàvem tant allà, però sí que feien com tots els animals, comprar dolçaines, les garrapinyades, l'algodón de azúcar, tot això.
0: Doncs ens fixem també ara mateix en el que estem veient a la il·lustració. A través d'aquestes pantalles segueix aquesta espècie de skyline també que dibuixàvem de Sant Boi, amb aquest cel, no?, que ja comença a fer-se fosc però que encara té, que és molt viu, no?, amb aquest blau que ens explicaves. Però a sota comencem a veure que ja hi ha les figures marcades de les persones, que és una mica la base de tot plegat, com ens deies.
2: A ver cómo sale. Quizá queda una imagen un poco tétrica, ¿vale? Perquè
0: home,
2: aquest color, sin combinar con otro, no se sabe. Però bueno, és igual.
1: És a dir, tu sempre primer fas la il·lustració, la pintes i després la digitalitzes i la millores d'alguna manera en digital?
2: Sí, sempre intento, o sigui, perquè al final també per mi ha sigut un procés aquests anys de descobrir que pots ser el millor molt bon il·lustrador dibuixant a mà, però si no tens el control de la tècnica digital, al final les il·lustracions estan pensades perquè es puguin reproduir a llibres o el que sigui. Ai, que guai, m'estic viendo ahora ahí. I llavors, per mi ha sigut també com el procés de... que es tracta també d'intentar com millorar la il·lustració, si es pot, no?, amb l'àmbit digital, però no vull renunciar mai, si puedo, si el temps m'ho permet, perquè a vegades per les presses si em demanen alguna cosa que he d'anar com molt ràpid, doncs no puc, però si puc, sempre intento mantenir la part analògica. M'agrada embrutar-me les mans i m'agrada que es vegi com aquesta part, i més ara que tot comença com amb la intel·ligència artificial a tornar-se cutre i lleig, pues, com mantenir aquest punt més d'autenticitat de taca i d'ahir. No esborro mai el llapis, per exemple, tampoc, el cartell no esborrat el llapis original, es veu el llapis sota.
1: I ara que et dediques a la il·lustració, però fins que has arribat fins aquí havies treballat de moltes altres coses, no sé com de difícil és dedicar-se avui dia a viure de la il·lustració, sobretot ara que comentes, no?, amb tota la irrupció també de la intel·ligència artificial, i si valores que ha sigut una bona decisió.
2: Bueno, sí, jo abans he treballat de, com deies, moltes coses, he sigut docent, professora, bueno, mil històries. Sí, penso que és molt difícil, sento que encara estic professionalitzant-me, o sigui, encara estic divagant moltes vegades en la precarietat que això suposa, o sigui, és una feina molt precaritzada. Però respecte a això, la intel·ligència artificial, el que estic veient també és que denota cutrez, saps?, tot el que estigui fet amb intel·ligència artificial, denota incultura, denota... té com una part molt... Vull dir, jo penso que la intel·ligència artificial està molt bé, per exemple, en quant a que, jo que sé, abans també es feien cartells cutres, saps? Jo que sé, qualsevol cartell, jo que sé, d'alguna associació o algo, pues, els feien cutres, pues bueno, si l'has de fer cutre el pots fer amb intel·ligència artificial. El que jo veig com que denota cutre i és com un insult cap a la població és, per exemple, els cartells fets per intel·ligència artificial, per, o sigui, que estan com per ajuntaments o coses d'aquestes. Això em sembla com, com pensar, bueno, el pueblo que no entiende visualmente, te doy esta shit, ¿vale? I ja està, saps? Això sí que és, em sembla com que a nivell d'institució sí que s'hauria com de regular i cuidar, ja no tant pels artistes, sinó perquè al final no estem educant la part visual, que tu tens un poder també per sensibilitzar la població, no? I és tot un històric que hi ha darrere dels cartells, les tendències de cada any. Però bueno, no sé, penso que serà precari, però també penso que estàvem fastidiats abans de la intel·ligència artificial, els artistes ja ho estàvem, entonces bueno, ens tocarà pues seguir sent creatius.
0: I que el fet d'apostar també per un artista també et dona com aquest punt de veritat, no? El que tu deies,
2: exacte,
0: que t'havies inspirat amb algunes coses, amb vivències, que tu has passat per fer aquest cartell,
2: exacte,
0: això amb la intel·ligència artificial és impossible, evidentment.
2: Exacte, és impossible, exacte, sí, totalment. Però bueno, jo penso que són modes també, evidentment hi haurà coses que canviaran, no? I també hem d'estar preparats i preparades, però bueno, tot el que sigui institucional i tal, penso que els artistes també ho hem de dir, que no, que s'ha de denunciar i s'ha d'assenyalar, perquè al final és també una falta de respecte cap a, ja no només cap als artistes, sinó cap a la població, com dient, bueno, com és lo mismo, de fet ara nosaltres al mercat d'art jove fem una mostra d'art allà i ens han dit com que el tema sigui la intel·ligència artificial, no? Quin tema, com volem tractar això, no? Uh-huh. I jo tinc una reflexió entorn a això, que si teniu curiositat, ara l'exposaré allà i l'estaré dibuixant, i si no, pues la deixaran exposada en algun moment.
1: Mira, recorda'ns en quin horari et podran veure, qui vulgui veure't continuar aquesta pintura en acció i saber què en penses més sobre la intel·ligència artificial, on et pot trobar?
2: Ara estaré aquí a Carpa a les 12, o sigui, no sé què hora és, però quan acabi m'ho toqui.
1: Queda mitja horeta.
2: Vale, perfecte. Pues a les 12 començo a dibuixar allà i estaré fins les 2. Estaré allà...
0: Doncs abans d'acomiadar-nos, perquè sabem que tens també moltes coses a fer, em sembla que estàs acabant ja aquesta il·lustració. No sé si ens vols explicar com està quedant més o menys.
2: Bueno,
1: quins últims passos, quins passos més faries que no podrem veure aquí en el directe per acabar-la, per donar-la per finiquitada?
2: Bueno, jo crec que ja està. A veure, en aquest cas... Bueno, si vols, ja puc aguantar jo. Gràcies. Sí que en aquest cas jo la donaria ja per acabada, perquè al final es tracta d'un dibuix ràpid, perquè a vegades també intento evitar-ho, però con el bucle de tengo que terminar-ho, però no, està bé ja. Jo el deixaria així, al final és com aquest Sam Boy, que som les persones. Però sí que és veritat que ara, per exemple, que sí que estaré allà fent la mostra, normalment no ho faria només amb tinta, ho faria també amb aquarela. Llavors després, quan un cop està sec, li afegeixo tinta amb bolis, m'agrada com repassar-ho, o llapis i colors, m'agrada com donar-li l'últim toque. Però clar, per això m'he d'esperar un ratet que es pugui secar, però que ara no m'he pogut esperar, però bueno, està bé, jo crec, sí.
0: Doncs hem pogut veure aquesta il·lustració a través de les pantalles. No sé si ens podries explicar quin és el missatge que vols transmetre amb aquesta il·lustració.
2: Tu què diries?
0: Jo jugo amb avantatge, Laura, perquè vam parlar ahir.
2: Sí, ja lo sabes.
1: El poder del poble, veig jo.
2: Per exemple.
1: Tots som un, no? Com una única taca.
2: Exacto, sí, per exemple.
1: No?
2: Sí, exacte. Com al final Sant Boi, no? Sant Boianament som les persones. Tenim un lloc, evidentment ens identifica, però...
1: Tots diferents, però tots iguals.
2: Exacte.
1: Sí?
2: Sí, per exemple.
0: Doncs ha quedat molt bé la il·lustració. T'agraïm moltíssim que hagis vingut aquí fins la Carpa Municipal amb nosaltres. Laura Orri, moltes gràcies. Enhorabona pel cartell i enhorabona també per aquesta il·lustració. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Un aplaudiment per a Laura, no? Crec que se'l mereix. I tant que sí. Moltes gràcies, Laura.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z del terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen seran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre, a la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté la tensió amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continua en marxa, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem en aquest cas al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però no ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors, tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
2: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a la 22, a Lleida.
2: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
2: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
2: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
4: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
2: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
8: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
9: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que podem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar del que ens agradi.
8: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
9: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem davant de les nostres responsabilitats.
8: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
9: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
8: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Obrim plana local. Comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
2: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
10: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
11: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra i la platja. És d'alguna manera bé ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
10: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
12: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona, i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la

0: atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
1: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
1: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els 2 últims cursos.
3: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
1: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
1: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañer, Girona FM.
4: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna a encarar l'inici de lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
5: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
4: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
1: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
6: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
7: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado 2, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
1: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: la autora de la Diana del Español, y Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraban

0: positivament aquest enfrontament.
1: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
2: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, es un partido pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
3: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
3: I encara més futbol perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
3: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació.
3: Com diem, l'atleta vagenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la tercera medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Pol McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
7: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
8: ¿Qué extraña luz?
7: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar. A
6: lo mejor el final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amanda Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
9: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
10: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
6: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
11: Después nos bañamos.
6: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
12: Hola. ¿Cuánto quieres? ¿Estás montando una película tú sola?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles, i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
5: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però no ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
6: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: El mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
6: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. Em dona algunes idees Gabriel Arranz de Multitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
6: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colòmbia, toda mi familia es de Colòmbia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 10:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
2: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
4: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
14: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset Vins i Caves.
15: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid, i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé, i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
14: La verema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una verema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
4: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
16: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
17: Si venia una fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i a l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi hagués al pagès en aquell moment. Perquè, clar, quan ja no és un mal general ja no costa diners. I, entes, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
16: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
2: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
18: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
19: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i a més, baixen les reserves hídriques.
18: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
19: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
18: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
2: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
4: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
20: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
21: Que com Dolorant, la gent del poble, ens reunim aquí per a cadascuna de la colla, el grup d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Es passin en Dolorants perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
22: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
23: Posem l'arròs, posem el pollàcere, costell de tocino, los musclos,
17: Nos queda bastant bona, eh?
5: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
2: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
4: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
0: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, que son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
2: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional Daddy Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
4: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
2: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RC d'Esteillo.
4: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
3: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te, vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
4: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
4: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
4: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé la primera part, crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
4: L'autora de la Diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues, poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
23: Bueno, creo

0: dentro de 2 setmanes.
1: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a 9:00 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
2: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 6:45 en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols respectivament.
1: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solé s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
2: L'atleta batgenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
1: Recordem que és la 3ª medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
3: La Xarxa de Comunicació Local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors, només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i hi havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de lletar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que lletava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de lletar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment en una superfície plana, i tu deixa-ho allà, pues, a les dues setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui, el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se farà malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? I llatar és, no? El meu projecte es diu la llatadora, perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metres que creguis. En aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està, i un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven en aquest cas aquestes de Marra i Iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, elles ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això ha d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafàvem aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no se sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues per innovar i com diem aquí, pues xalem creances.
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, no? És que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pos al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida allà, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu un material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, doncs és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i a fer-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent. I a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors me podien més les ganes i no quedar-me amb i si ho hagués fet, i si m'hagués dedicat, que hagués passat, no, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a Carrasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc llatadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins,

0: altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dia, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser, pot ser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació de lo que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: És d'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne. Claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com per exemple treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. Estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos... no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha, no? O sigui, jo que he estudiat per ser això, pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. parlar de qualsevol ofici, de la seva vigència,

0: de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
3: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat,
3: i ho vam aplicar doncs, als gegants, en aquest cas sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració, no com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
3: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
4: al final, boca orella, no?
3: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027, per tant realment és com anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Hi ha moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
3: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
3: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba, acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs, vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
3: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
3: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és lo antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
3: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
4: Així que realment no és
3: res. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, bueno, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
3: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o banistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Nosaltres és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assembla molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del mur de la terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire,
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? És una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintat de groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc, llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralles calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els uns blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va de la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia

0: En fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs. Que, com que eren els únics, els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem muralla. A parlar de la muralla,
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquests programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors

0: Tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
1: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
0: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va? En una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
1: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
0: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos, perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
1: I com es construeix aquesta Gran Muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
0: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
1: Ostres, un milió són moltes, eh?
0: Són moltíssimes.
1: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
0: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana, també existirà. Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però, clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric, gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
1: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
0: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, Què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el mar més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
1: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
0: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones, va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
1: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
0: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
1: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
0: És que
1: tu vas a treballar allà, vull dir...
0: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien que hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
1: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
0: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història, Xina, la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
1: Anem a animar una mica això.
0: Som-hi, va.
1: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
0: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom, bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
1: Tu penses aquestes coses, no?
0: Jo cada dia.
1: Tu per la nit?
0: Allò de quants cops penses en l'imperi romà?
1: Pues, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
0: Faig plànols amb una llanterna, saps?
1: Carai, carai.
0: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus, i com més ramats millor. Ah, i què faran? Doncs amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora, i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra, barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
1: Aviam, mostassa molta i pedres per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats, com, allò, com a la funciona? Cara, no? Li tires?
0: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
1: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
0: Per molts motius, perquè per allà hi, també entraven algunes tribus, nòmades de saquejar, etc. Però sobretot, el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
1: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
0: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan, i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols que els coneixem, perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recorrent que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves?
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, estimats oients, i benvinguts a Partitura de Tarda. Avui us convido a un viatge extraordinari que ens portarà de les òrbites celestials als carrers de Londres i dels camps anglesos fins al cel infinit on canta una losa. Tres obres monumentals, dos compositors anglesos que van redefinir la música britànica del segle XX. Gustav Holst ens farà volar pels planetes amb la seva suite orquestral més cèlebre i Ralph Vaughan Williams ens mostrarà l'ànima de Londres i la bellesa pastoral d'Anglaterra. Preparem-nos per escoltar música que parla d'astres i ciutats, de guerra i pau, de terra i cel. Que aquest viatge sonor ens recordi que la música és el pont més vell entre el somni i la realitat. Mireu, Gustav Holst va néixer el 1874 a Cheltenham, Anglaterra, en una família de tradició musical. El seu pare era organista i professor de piano, però la vida no li va ser fàcil al jove Gustav. Patia de neuritis en la mà dreta, una malaltia dolorosa que el va obligar a abandonar el piano per centrar-se en la composició i la direcció orquestral. Era un home de múltiples inquietuds. Va estudiar sànscrit, es va interessar per la filosofia hindú i l'astrologia i va treballar durant anys com a professor de música en escoles modestes i com a trombonista en orquestes. No era un compositor de saló ni de fama immediata, era un artesà honest que buscava l'expressió genuïna per damunt de l'èxit fàcil. Holst trobava refugi en les estrelles quan la vida a la Terra es feia complexa. Un dia, passejant amb el seu amic Clifford Bucks, aquell li va parlar de l'astrologia com a camí per entendre les forces que mouen l'ànima humana. I en aquell moment, com una llum que s'encén en la foscor, Holst va veure que cada planeta podia representar no només un astre, sinó una dimensió de l'esperit humà. Mireu, l'obra Els planetes va néixer entre 1914 i 1916, mentre el món s'esquinçava en la Primera Guerra Mundial. Holst va compondre 7 moviments, 7 retrats sonors segons la tradició astrològica, no astronòmica, explorant arquetips mitològics i temperaments humans. L'obra s'obre amb Mart, el portador de la guerra, una marxa implacable, mecànica, amb un ritme obsessiu de 5 temps que sembla anunciar la catàstrofe bèl·lica. Després arriba Venus, la portadora de la pau, com un bàlsam amb flautes i arpes que dibuixen un paisatge de calma infinita. Mercuri, el missatger alat, és àgil i capritxós, ple de piruetes orquestrals. Júpiter, el portador de l'alegria, és potser el moviment més popular, una celebració exuberant amb aquella melodia noble i expansiva que després es va convertir en l'himne patriòtic anglès. I vow to thee, my country. Et juro a tu, país meu. Saturn, el portador de la bellesa, ens fa sentir el pas inexorable del temps amb un clima greu i solemne. Urà, el màgic, és misteriós i grotesc, amb efectes orquestrals que semblen bromes còsmiques. I finalment, Neptú, el místic, ens endinsa en un territori eteri i llunyà, amb un cor femení que s'esvaeix en la distància, com si la música es dissolgués en l'infinit. L'estrena va tenir lloc el 29 de setembre de 1918 al Queen's Hall de Londres, en un concert privat davant d'unes 100 persones. Va ser un jove, Adrian Ball, qui va dirigir aquella primera audició. L'estrena pública completa no va arribar fins al 1920 i des d'aleshores Els planetes s'ha convertit en una de les obres orquestrals més admirables del segle XX, amb una influència immensa en el cinema i la música de bandes sonores. Escoltarem la versió definitiva de Sir Adrian Ball, al capdavant de la London Philharmonic Orchestra, en una gravació de finals dels anys 60 per EMI. Ball, amic personal de Holst i director que va estrenar l'obra, ens ofereix una lectura noble, equilibrada, profundament britànica. No hi ha excessos ni focs artificials gratuïts. Hi ha una comprensió absoluta del ritme i de les textures que Holst va imaginar. Sota la seva batuta, l'orquestra no només toca les notes, sinó que respira en Holst, compartint els seus somnis i inquietuds. La precisió orquestral és impressionant, però el que realment commou és la profunditat emocional que Ball es treu de cadascun dels moviments. Donem pas ara a aquesta joia monumental. Gaudiu d'aquest viatge còsmic. Això és Els planetes de Gustav Holst.

Acaben de viatjar dels planetes, des de la violència de Mart fins al misteri infinit Neptú. Hem sentit com Holtz va capturar no només els astres llunyans, sinó els misteris i passions que habiten dins de nosaltres. Cada moviment ha estat un reflex del nostre univers interior, els nostres combats, la pau que busquem, l'alegria que celebrem, la saviesa que guanyem amb els anys. Sir Adrian Bolt i la London Philharmonic ens ha portat amb autoritat i sensibilitat per aquesta arquitectura sonora que continua fascinant generacions més d'un segle després del seu naixement. I ara baixem dels cels cap a la terra ferma. Ens espera una ciutat vibrant, caòtica i plena de contrastos, Londres. Mireu, Ralph Vaughan Williams va néixer el 1872 a Don Abney, Gloucester, en el si d'una família culta i benestant. Era descendent de la família Whitwood i parent de Charles Darwin en per línia materna. Després de la mort prematura del seu pare, un vicari anglicà, va créixer en un ambient intel·lectual i liberal. Però Vaughan Williams no era un compositor de torre d'ivori. Era un home de terra, de poble, que caminava pels camps anglesos i recollia cançons populars antigues que estaven a punt de perdre's en l'oblit. Va ser juntament amb el seu íntim amic Gustav Holst, un autèntic arqueòleg de les melodies angleses. Va estudiar al Royal College of Music amb Parry i Stanford i més tard a Cambridge. El 1907 i 1908 va passar un període formatiu a París amb Maurice Ravel, que li va ensenyar a alliberar-se de les influències germàniques i abraçar una claretat més francesa i una llibertat harmònica que marcarien el seu estil madur. El que fa singular a Vaughan Williams és aquesta fusió de l'antic i el modern, aquest arrelament en la tradició popular anglesa, integrat en les grans formes simfòniques. Era un home de profundes convincions humanístiques, agnòstic però enamorat del llenguatge bíblic i compromès amb la comunitat. Va fundar el Leith Hall Musical Festival el 1905 per apropar la música a tothom, però també era un londinenc de cor, un home que estimava la grandiositat del Tàmesi, la solemnitat dels seus parcs i el bullici anònim dels seus carrers. La London Symphony va néixer entre 1912 i 1913, quan Londres era el cor d'un imperi, una ciutat vibrant i plena de contrastos. Vaughan Williams no volia fer una postal turística, volia captar l'esperit del lloc. El seu Londres era el fum de les fàbriques barrejant-se amb la boira del riu, el so de les campanes d'una església llunyana, la memòria d'un passat immemorial i la pressió d'una modernitat que ho canviava tot. L'obra va néixer d'un suggeriment del seu amic i alumne, George Butterworth, qui el va animar a donar forma simbòlica als esbossos. L'estrena el 27 de març de 1914, sota la direcció de George Fertoy, va ser un èxit. Però només pocs mesos després, l'esclat de la Primera Guerra Mundial ho va canviaria tot. Vaughan Williams, malgrat tenir més de 40 anys, es va allistar voluntàriament com a conductor d'ambulàncies al Front Francès. Aquella experiència de la pèrdua, perdria el mateix Butterworth, a qui està dedicada l'obra, va impregnar per sempre la seva música. La sinfonia seria profundament revisada el 1918, el 1920, 1933 i finalment el 1936. Mireu, el primer moviment s'obre amb un Londres adormit, les campanes de Westminster i el Big Ben ressonant sobre les aigües del Tàmesi. Després esclata l'Allegro Resoluto, una marxa vigorosa que és a l'ondulació de milers de passos, el trànsit, els crits dels venedors ambulants, la força imparable de la vida urbana. El segon moviment és de bellesa desoladora. El cor anglès canta una melodia enyorada, el so de la boira que baixa pel Tàmesi, la contemplació dels molls foscos, la soledat enmig de la multitud. És un nocturn urbà, ple de melangia i poesia. El tercer moviment, Scherzo Nocturn, ens porta al carrer Strand de Londres un dissabte a la nit. Ritmes de music halls, el motiu Sweet Lavender, la banda dolça, que passa d'un instrument a l'altre com un venedor que es perd entre la multitud. Es viu, nerviós, d'una vitalitat contagiosa. I el quart moviment torna a la nit, però més fosca i més inquietant. Una marxa greu que evoluciona fins a un clímax monumental i després l'epíleg. Pot ser una de les coses més extraordinàries que Vaughan Williams va escriure mai. La música s'apaga lentament, tots els temes es dissolen. Tornen les campanades de Westminster, ara més distants, espectrals, com un record que s'esvaneix.
És un final de serenitat i tristesa immortals. Bé, escoltarem la London Symphony Orchestra dirigida per André Previn. Previn és aquell nen prodigi nascut a Berlín que va fugir del nazisme i va triomfar a Hollywood abans de conquistar les grans sales de concerts. Va ser nomenat director principal de la LCO el 1968. El seu enregistrament de 1972 per la RCA Red Seal amb l'enginyer Kenneth Wilkinson té alguna cosa d'autèntic i viscut. Previn no dirigeix només les notes, dirigeix l'atmosfera, la memòria, l'emoció, i en l'epíleg final aconsegueix una paciència, una lentitud que suspèn el temps. La qualitat sonora és càlida i transparent, amb una riquesa tonal que permet apreciar cada detall. És una lectura que respira Londres, que respira veritat. Tanquem els ulls, deixem anar la imaginació, penseu en boira i llum de gas, en l'ombra del Parlament i la soledat d'un banc a mitjanit. Gaudiu de la sinfonia.

passejat pels carrers i els somnis d'un Londres que Vaughan Williams va immortalitzar amb una tendresa i una profunditat úniques. Amb sentit despertar la ciutat, hem vist caure la boira sobre el Tàmesi. Hem ballat al carrer Strand i hem assistit a la pila commovedor on tot s'esvaeix en silenci. André Previn i la London Symphony Orchestra ens han guiat amb una sensibilitat excepcional per aquest retrat sonor d'una metròpoli que mai no dorm, però que de tant en tant deixa sentir els seus sospirs més íntims. I ara deixem la ciutat enrere. Anem cap als camps anglesos, cap a aquell instant màgic en què el cel i la terra es troben en el vol d'una losa. De l'Arc Ascending, la losa ascendint, va néixer el 1914, just quan les ombres de la Primera Guerra Mundial començaven a allargar-se per Europa. Vaughan Williams, inspirat per un poema de George Meredith, va compondre inicialment aquesta romança per a violí i piano, dedicada a la violinista Marie Hall. La guerra va interrompre el procés creatiu. Vaughan Williams va servir com a conductor d'ambulàncies i artiller, i no la va poder acabar fins al 1920, quan el món intentava curar les seves ferides. Aquesta obra sona com un regal, com una oració íntima que ens recorda que, malgrat tot, la bellesa existeix. Musicalment és d'una senzillesa aparent que amaga una profunda subtilesa. El violí solista és la losa i des de les primeres notes ens fa volar. No hi ha temes rebuscats ni desenvolupaments complexos. Tot és fluid, orgànic, com si la música brollés directament de la natura. El violí canta, tremola, s'eleven arpegis lluminosos que recorden el batec d'unes ales invisibles. L'orquestra, discreta i delicada, sosté aquell vol amb pinzellades de color. Les cordes dibuixen els camps, les flautes aboquen el vent, l'obra respira, fa pauses, deixa que el silenci també parli. Comença una introducció sau de vents i cordes, seguida d'una cadència lliure del violí, sense barres de compàs, com si l'ocell improvés el seu cant, que descendeix en melodies pentatòniques i mols dòrics. Hi ha moments de serenitat i episodis més vius, on els trills del violí evoquen el batec de les ales. L'obra acaba amb una cadència final que puja fins a un altíssim agut i baixa suaument, deixant un eco de serenitat infinita. L'estrena de la versió per a piano va ser el 15 de desembre de 1920 i la versió orquestral va arribar el 14 de juny de 1921 al Queen's Hall de Londres, sota la batuta d'Adrian Wall i amb Mary Hall com a solist. Amb els anys, de l'Arc Ascending s'ha convertit en una de les pàgines més estimades del repertori anglès, sovint votada com una de les peces clàssiques més admirades, simbolitzant no només la bellesa natural, sinó també una nostàlgia per un món innocent. Per acusar aquesta obra, han triat la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Sir Neville Mariner, amb Iona Brown com a solista al violí. Aquesta orquestra de càmera anglesa, fundada el 1958, és sinònim d'elegància i precisió. L'enregistrament es va realitzar del 12 al 14 de maig de 1971 a la Kingsgate Hall de Londres pel segell Argo, Decca. La qualitat sonora és impecable, amb un equilibri perfecte entre el violí flotant de Iona Brown, que sembla fer cantar l'instrument amb una dolçor sobrenatural, i l'orquestra que l'envolta com un paisatge suau. És una lectura divulgativa i accessible, plena de sensibilitat que destaca la llibertat del solista sense caure en excessos tècnics. Molts la consideren una versió de referència per la seva capacitat de commoure amb simplicitat i honestedat. I ara tanquem els ulls, imaginem un turó anglès amb la herba fresca sota els peus i el cel infinit sobre les nostres caps. Deixeu que aquesta música us porti allà on només hi ha el cant d'un ocell i la pau del món. Això és The Lark Ascending.

I així, amb aquesta ascensió serena, tanquem el nostre viatge d'avui. Hem viatjat pels planetes amb Holst, hem caminat pels carrers de Londres amb Vaughan Williams i finalment hem volat amb una alosa cap al cel infinit. Tres obres que ens han portat de la grandiositat còsmica a la intimitat pastoral, recordant-nos que la música és el llenguatge més vell per expressar allò que les paraules no poden dir. Gràcies per acompanyar-nos a Partitura de Tarda. Fins a la propera. Que la música us faci companyia. Sigueu...

0: Cupla Jam. Cupla Jam, amb Caral Pedemonte.
1: Tenim una compositora de sardanes contemporània de referència més i és de Mataró. Avui parlem i escoltem a Monty Galdón. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cupla Jam, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La mataronina Monty Galdón estrena una sardana de primer nivell pel 8M. Aquest és el programa 479 i tenim més titulars. L'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols reben la medalla d'or de la ciutat per ser un element identitari de Sant Feliu. Obertes les inscripcions a la 15a edició del Revesses.cat. I la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós és l'escollida pel Dia Universal de la Sardana. Qui és el nou director de la Cobla Juvenívola de Gramunt? El descobrim. I el disc Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és finalista als Premis Andarroc. Joan Josep Blai és el primer finalista de la categoria musical als Premis Preludi. I Olot clou la seva capitalitat i passa el relleu al Vendrell. Quins són els actes de comiat i proclamació? Els descobrim al Coblejant. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.
0: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquest cap de setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
0: Coblejant, les estrenes.
1: Monty Galdón estrena una sardanassa per aquest 8M. Calonge i Sant Antoni pensa en Lila. Va ser aquest diumenge el concert de cobla i piano Calonge i Sant Antoni, també amb el mateix nom. Pensa en Lila, la principal de Llobregat i la pianista empordanesa Emma Straton van ser els encarregats de posar música en aquest concert amb un repertori centrat en composicions de dones. No hi podia faltar Anna Abad, que ho va obrir a la primera part amb A Temps, o també Aurora Bizantini amb L'ombra de la Claró, o també altres peces com 12 cavallers de Roser Benet, i també aquesta estrena de Monty Galdón, Calonge i Sant Antoni pensa en Lila. També més antigues, Pepita Llunell amb el seu vals festejant, tot una delícia, i també Càndida Pérez amb Les caramelles, aquest couplet que va arranjar per a cobla a Eduard Xandric. Ara parlarem de la segona part d'aquest concert, però abans parlem d'aquesta estrena de la sardana de l'autora Monty Galdón, una iniciativa impulsada per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. La sardana és una autèntica joia. Ara l'escoltarem, i és que, escoltant-la, el primer que ens preguntem i que volem saber és qui és Monty Galdón.

L'instrumentista naixia a Mataró el 8 de maig de 1969. Instrumentista de flabiola, l'any 81 va ser cofundadora de la cobla La Flama de Farners, on va tocar el flabiol fins al 1984. Posteriorment, a principis dels anys 90, va exercir el càrrec de directora de l'Escola Municipal de Música de la mateixa localitat. El 2008 era directora de la coral i professora d'Elies Sanel de Sant Feliu de Guíxols i dirigia la coral Cipsela del Centre Excursionista Montclar de la mateixa vila. S'ha especialitzat en música gironina del segle XIX, com ho demostra la seva tesi doctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2003, titulada La música a la Catedral de Girona en la primera meitat del segle XIX. Però ja té algunes peces per a cobla, com aquesta que escoltem ara, és Preludi Fuga de Monti Galdón, que l'escoltem a càrrec de la cobla La Flama de Farners en el seu disc 15 anys d'il·lusió. Però també té altres peces com Anaït, que doncs les pot trobar en el disc homenatge a les compositores de música de cobla de Tiana, 8 de març, que enregistrava la cobla Maricel Arafons. En jo també, El cavaller de Girona, una peça que es pot trobar a càrrec de la cobla Ciutat de Girona en el disc La Sardana de Girona, Cadena Ser Ràdio Girona. El cert és que aquesta compositora, per bé que té algunes peces per a cobla, feia molt de temps que no doncs tocava, no interpretava i no escrivia per a cobla, i ara ha estat aquesta estrena a Calonge i Sant Antoni, que doncs esperem que la faci ressorgir, perquè realment la sardana val molt la pena. Ara escoltarem aquesta sardana que estrenava Monti Galdón aquest diumenge a Calonge i Sant Antoni. Pensa en Lila, però abans...

0: Això són alguns dels fragments que interpretava la pianista Emma Stratton en aquest concert del Dia de la Dona a Calonge i Sant Antoni. I és que a la segona part d'aquest concert, la cobla, doncs, la principal de Llobregat va estar acompanyada d'aquesta pianista baja empordanesa amb una peça de Manuel Oltra, de cobla i piano. És Rapsòdia per a piano i cobla del de València, que moria a Barcelona el 2015, recordem-ho, Manuel Oltra. Va acabar així aquest concert on l'empordanesa també hi va tocar les variacions sèries de Félix Mendelssohn i també la melodia número 5 també del mateix autor alemany. Ella va explicar a les mateixes xarxes socials que interpretar aquesta obra de Manuel Oltra ha significat una revolució per ella i que l'ha fet descobrir una música i un gènere de casa nostra fascinant que en el fons des de ben petita l'acompanya, diu. Espera que sigui el primer de molts amb la cobla de la principal de Llobregat que, diu, a part de ser uns fantàstics músics, compta amb un equip humà increïble. Això són paraules de la pianista a les seves xarxes socials. Tot plegat pell de gallina i ara el que farem és escoltar aquesta obra d'art, aquesta sardana de Monti Galdón que estrenava aquest cap de setmana a Calonge i Sant Antoni. Es titula Calonge i Sant Antoni, pensa-li, l'enregistrament és de Pol Ferrarons per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: Això era l'estrena de Monti Galdón, Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila.
1: Connexions al territori.
0: La pluja no va frenar l'agrupació sardanista de Celrà, que va celebrar aquest diumenge el seu 54è aplec de la sardana al pavelló de la fàbrica amb les coples Mediterrània, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. D'aquesta manera s'ha obert la temporada de plecs, especialment a les comarques gironines. Cal destacar que es van repetir 13 sardanes de les 16 programades en la sessió de tarda. Déu-n'hi-do. Celrà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I dissabte es va fer entrega de la medalla de la ciutat de l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols per part de l'Ajuntament. L'acte va ser al matí al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la interpretació de 4 sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Es va estrenar la sardana Medalla d'Or d'Amadeu Escoda. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols descriu l'agrupació com un motor de cohesió social garant del relleu generacional, dinamitzadora de la música de cobla, un element identitari de la ciutat i promotora de la cultura catalana. Podem escoltar aquesta estrena en homenatge en aquesta medalla d'or dels amics de la sardana Sant Feliu de Guíxols, que els felicitem des d'aquí, és d'Amadeu Escoda, i l'escoltem en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.

0: Això era Medalla d'Or, una estrena d'Amadeu Escoda.
1: Traspàs de Cobla.
0: I tornem a obrir el traspàs de Cobla, ara que encara som a l'hivern, per descobrir qui és el nou director de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. I és que es tracta del flabiolaire Ferran Carballido, que des d'aquesta temporada ha agafat la batuta de la Cobla. El flabiolaire ha estat membre de diferents cobles d'arreu del país, com per exemple, recordem-ho, els Mongrins, ara fa ja una colla d'anys, o també els Lluïsos Cobla, i ha estat alumne de Marcel Sabater i Jordi León. En el camp de la composició i l'harmonia ha estat estudiant amb Lluís Vergés, assolint amplis coneixements de jazz i també d'orquestració de banda sonora. Com a compositor ha estrenat més de 60 sardanes ja, obres per a banda i cambra, i també l'estiu del 2025 va ser guanyador del Premi de Composició Sencelles de Constantí amb l'obra Silentia Loquens, recordem-ho. Del 2014 al 2019 va ser director de la Puncat Cobla i des d'aquesta temporada s'incorpora com a director de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Escoltem a Carballido ara, perquè per cert torna a ser un dels escollits de la final gran de punts lliures. Ho ha estat en diverses ocasions pel tarannà de les seves sardanes i aquest any ho torna a ser, ho explicàvem fa unes setmanes, amb aquesta Anglantina Roja, que personalment la trobo molt xula, aquesta sardana. Anglantina Roja de Ferran Carballido, a càrrec de la Cobla Mediterrània, s'estrenava pel cinquè aplec del Morell el 2013. Està dedicada a Roser, Marçal i Sabater, i nosaltres l'escoltem avui aquí per tancar el traspàs de Cobla.

0: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les notícies.
0: Notícies.
2: La sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós és l'escollida pel Dia Universal de la Sardana. Un dia que se celebrarà diumenge 21 de juny, el diumenge anterior a Sant Joan. Ho ha decidit Som Sardana, que està treballant per organitzar ja l'acte central d'aquest de Dia Universal de la Sardana 2026, el 20 de juny, al Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona, en la vigília del Dia Universal. Més endavant facilitaran més detalls, però ara podem escoltar la sardana que s'interpretarà a totes les places i carrers del proper 21 de juny, Dia Universal de la Sardana. És Petita Ofrena, de Francesc Marrós, que aquest any és efemèride. Recordem-ho, possiblement l'efemèride més balladora de les que hi ha aquest any. Per tant, escoltem-la. Petita Ofrena, de Francesc Marrós, una sardana que s'estrenava l'any 1966, dedicada a Josep Ventura, de Barcelona. L'escoltem aquí al Cuplejant.

0: www.triplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: L'obrim a dissabte 21 de març perquè 2 de 6 de la tarda la ciutat de Girona farà una ballada a Mollet del Vallès. I també dissabte a les 6 els Lluïsos Cobla seran a Berga. També a les 6 de la tarda de dissabte acaba concert a la Vila d'Olesa a Figueres i també dissabte a les 8 del vespre concert amb la principal de la Bisbal al Teatre Sirvianum de Torelló. A la mateixa hora, la principal de Llobregat farà un concert al Casal Agramuntí de Gramunt i passem a diumenge. Perquè a un quart de 12 hi ha ballada de sardanes al Pla de la Catedral amb la principal de Llobregat i un quart d'hora més tard, a 2 de 12, els mongrins seran a Sant Feliu de Guíxols a l'Espai de la Sardana amb una ballada. A la mateixa hora, però, amb la Baix Llobregat hi haurà ballada a Esplugues de Llobregat i també a les 12 ballada amb la Cossetània. Disculpeu, amb la Contemporània a Terrassa. També a les 12 de diumenge que ve, sardanes a la plaça amb la Vila de la Jonquera Sant Vicenç de Montalt i també a les 12, Dia del Soci a Cambrils amb la Reu Jove. Diumenge que ve a les 12 també hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada i també arriba el 38è plec de la sardana Gran Jardí de la Nou de Gaià amb les coples Cossetània de Sir Reu Jove. A partir de les 12 hi ha 4:45 de la tarda. A la mateixa hora, 4:45 de la tarda, Fira de les 40 hores a Ripoll amb una ballada amb la principal d'Olot i a les 5 de la tarda de diumenge que ve la principal de Llobregat farà un concert a Cabrera de Mar. També diumenge que ve a les 5, ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la ciutat de Girona i a les 6 amb la Sabadell, ballada a Barberà del Vallès. Diumenge que ve també a les 6, ballada de sardanes amb la Vila d'Olesa, Olesa de Montserrat i passem a dilluns. Perquè a les 7 hi torna a haver concert al Casino d'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Copla Reu Jove, un concert titulat Recordant la Belle Époque. I nosaltres, per esperar-lo, escoltem Belle Époque, una sardana d'Enric Urti que estrenava el 2020 a Figueres, a l'Aplec reconvertit en concert, recordem-ho, en època de Covid. Una sardana que dedicava a la seva tieta Maria José. L'escoltem en la gravació de la Copla Sant Jordi.

0: acoplejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: I aquesta setmana s'han obert les inscripcions per aquesta nova edició del revistes.cat que començarà la setmana que ve, el 17 de març, i com és habitual serà totalment gratuïta. És un taller en línia adreçat a persones de totes les edats amb els objectius següents: facilitar que les persones que no coneixen les revistes hi puguin accedir i resoldre-les, oferir als revistaires amb experiència un espai per practicar còmodament i també crear un punt de trobada i comunicació amb tothom qui comparteix l'afició del rebessaire. El taller s'estructura en dues àrees diferenciades obertes a totes les persones inscrites. Hi ha el curs, adreçat especialment a qui vulgui aprendre a comptar i resoldre rebesses, i també hi ha un addicional pensat per a rebessaires amb experiència. No ens allunem del tema de les revistes perquè l'edició del Sardanigma 2026 ja s'ha engegat. La Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, amb l'objectiu de divulgar la sardana i especialment la revista, organitza aquest concurs anual i cada diumenge des del 22 de febrer fins al 18 d'octubre, tota la temporada, a excepció del mes d'agost, es publicarà una nova revista que es podrà reproduir tantes vegades com es desitgi abans de trametre'n el tiratge fins al divendres següent, a les 23:59. Per tant, es té una setmana per resoldre-la. La participació es fa mitjançant un formulari de Google molt senzill. Els tiratges poden oscil·lar entre els 16 i 49 en els curts i els 50 i els 99 en els llargs, que són els tiratges habituals de les sardanes. Es pot participar les setmanes que es desitgi i els punts són acumulatius al llarg del concurs. La recompensa serà una tauleta per la persona guanyadora i tres més que se sortejaran entre tots els participants. Podeu consultar les bases en la seva pàgina web. La participació en el concurs és totalment gratuïta i lliure de restriccions d'edat. I podeu entrar a través de uniodecolles.com.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a acoplejant.cat. Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
2: I hem de parlar que Olot clou la seva capitalitat i el Vendrell engega la seva aquest mes de març. El tancament d'Olot ja el viurem aquest cap de setmana amb un repertori d'actes, podríem dir, que començaran a la Sala Torín d'Olot aquest dissabte, i el que hi haurà serà un acte institucional, també una ballada de sardanes amb la principal de la Bisbal i seguidament un concert amb la mateixa cobla. I la setmana que ve, el dissabte 21 de març, ja tenim en marxa, doncs, el que serà la proclamació del Vendrell com a capital de la sardana. L'acte institucional d'inauguració de la capitalitat de la sardana començarà a les 11:30 de dissabte de la setmana que ve amb la lectura del pregó i l'estrena de la sardana de la capitalitat. A 6:15 de la tarda hi haurà ballada de sardanes a la Rambla amb la cobla Ressò.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
2: I tenim més notícies destacades. El disc Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és finalista als Premis Enderroc. El disc ha entrat a la categoria de millor disc de clàssica per votació popular. És un homenatge musical al mar, entès com un símbol de vida, moviment i emoció compartida. La formació ofereix una proposta multidisciplinària que valora la riquesa sonora del país i també inclou una cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. Un bloc on també expliquem que Albert Tarrés, fins ara president de Tradicions i Costums de Mollet del Vallès, ha deixat la presidència i el substitueix a partir d'aquest març Joan Freixa i Galvez.

En el quart capítol del tamborí dels premis Preludis, el jurat ha fet públic ja quina és la primera finalista de la categoria musical dels premis Preludi, les millors sardanes del 2025. I és La nit d'ànimes de Joan Josep Blai. El jurat format per Antoni Ros, Marva, Francesca Sui, Xavier Pagès, Corella, recordem-ho, han analitzat la sardana remarcant-ne la utilització poc habitual de l'escala de tons i la dificultat tècnica de la peça. Xavier Pagès, qui ha escollit la sardana, diu que aquesta dificultat fa que els instrumentistes avancin tècnicament i els possibiliti que en un futur puguin tocar coses que no s'havien pogut tocar abans. Anem a escoltar aquesta sardana seleccionada, La nit d'ànimes de Joan Josep Blai, una sardana estrenada del 41è certamen de Ceret Banyoles a Ceret aquest passat 2025, on allà aconseguia el segon premi. Veurem aquest any els premis Preludi. Escoltem-la.

Això era La nit d'ànimes, de Joan Josep Blai. Un capítol, el d'aquesta setmana, on han deixat també dos sardanes més com a finalistes, no? Però que al final no s'han escollit. Una d'elles és de Jordi Molina, Camins compartits, i l'altra de Marc Timón, Les fades de Hollywood, dos habituals a guanyar el Premi a la Crítica, en aquest cas de la sardana de l'any. Ells dos en aquesta ocasió no aconseguiran, doncs, el premi musical, però anem a escoltar aquestes dues sardanes que també han seleccionat de totes les presentades. Fem-ho amb Les fades de Hollywood, de Marc Timón, una sardana que, recordem-ho, estrenava a la sardanada de Balaguer el 2025, dedicada a Josep Carné Ribalta, també balagarí. L'escoltem. La categoria musical està pensada per a compositors i compositores majors de 30 anys. En aquest cas, el jurat selecciona 9 sardanes que es donen a conèixer a través del podcast. Ja en coneixem 3. En les properes dues setmanes coneixerem les altres 6. Escoltem aquesta, Les fades de Hollywood, de Marc Timón.

0: Això era Les fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
1: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
0: I bé, tancarem el programa escoltant l'altra seleccionada per Xavier Pagès en aquesta categoria de musical del Premis Preludi, però que tampoc ha estat seleccionada finalment. És Camins compartits, de Jordi Molina, una delícia de sardana que s'estrenava al concurs de Sabadell de composició per a cobla el juny de l'any passat, dedicada al seu gran amic Jesús Ventura, i on també aconseguia el segon premi. Camins compartits, de Jordi Molina, l'escoltem a càrrec de la Principal de Llobregat per acomiadar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim un canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios, atenció, que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. A world of sea.

0: Like B, go fly, boy.
1: Oh, baby.
0: Oh, we on the drums. Yeah.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'un...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca.

0: que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Cotxe!

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.